0: Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
1: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
2: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé,

0: si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
1: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
2: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
3: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
2: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
4: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
5: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros... podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
4: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
7: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
2: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
7: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
2: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
8: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
9: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
2: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
6: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
11: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
6: 3CAT Info.
2: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
2: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
13: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
2: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
14: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
15: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
16: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
17: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
15: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
2: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
18: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
2: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
19: Tres que Tinfo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
20: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
19: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
20: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
19: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
21: Meravellosa. Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
2: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
22: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
23: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
24: Ha estat una bella cosa.
25: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
22: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
2: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
0: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
2: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
6: Esports.
2: Amb David Ubach.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodi disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que, bueno, aquest any toca guanyar.
1: Més futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
6: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
5: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
1: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
1: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogacar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
1: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per 2 temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
8: Trescat Info.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres a tothom. Una jornada que ens llevem amb 17 graus a Olot, 21 graus a Figueres i 22 graus a Gandesa. I sobretot ens llevem amb la mirada posada a la Serra de Collserola, a Barcelona. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per intentar estabilitzar el foc forestal que es va declarar ahir al vespre, que en principi es deia ahir a última hora que estava en vies d'estabilització. Veurem quina és l'última hora, així que comencin a donar explicacions i així que puguin també reprendre la feina als mitjans aeris, però el que sí que sabem és que hi ha 35 persones desallotjades i 15.000 de confinades. 15.000 veïns de dos barris a qui s'ha demanat que es quedin a casa. De seguida en parlarem, però abans, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això avui?
1: Respecte a l'incendi, jo crec que pinta bé, perquè ara el vent és molt feble, les humitats són molt altes, fins i tot pot escapar-se alguna goteta, i això, doncs, serien condicions bones perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció d'aquest incendi al llarg d'aquest matí. I seguirà així. Avui el dia serà variable, més nuvolada, sobretot al matí, amb algunes gotetes, amb alguns petits ruixadets que apareixeran al litoral i per al litoral i que reapareixeran d'un altre cop a la propera nit. A la tarda hi haurà més clarianes i avui serà un dia entrenyinat, una miqueta encalitjat per la presència de pols en suspensió i amb xafogó acusada. Per tant, un dia que no semblarà d'estiu, però que serà estiu perquè farà una mica de calor.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, per l'incendi, deies, raonablement bones perspectives, meteorològicament
1: parlant.
0: Sí,
1: sí, jo crec que aquest matí, sí, treballaran bé.
0: Que bé. Gràcies, Tomàs. Fins ara. Bones notícies, per tant, d'això. Avui els bombers, en teoria, ja ens havien dit a última hora d'ahir això, que podrien donar per estabilitzat aquest incendi que va neguitejar bona part de Barcelona, bàsicament perquè la fumarada se la veia des de diferents punts de la ciutat. Insistem que aquest foc va fer confinar 15 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana davant del risc. 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, 15.000 persones a qui ara mateix s'ha demanat que es confinin, davant, evidentment, del risc que les flames s'acostessin a les seves cases o de respirar molt de fum. I hi ha 35 persones a qui es van desallotjar de manera preventiva.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid, no sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
0: És el que explicaven alguns d'aquests veïns. Veurem què passa avui, perquè insistim que els bombers deien ahir a última hora que estaven vies d'estabilització, això vol dir que encara no està estabilitzat i molt menys controlat, però que les coses no pintaven del tot malament a l'espera de què passés aquesta nit en què la humitat havia de baixar. El Tomàs Molina ens deia ara que les previsions d'avui són raonablement optimistes i anirem en directe de seguida a Collserola per veure quina és l'última hora d'aquest incendi que, insistim, manté confinats 15.000 veïns i 35 persones desallotjades. Un incendi que ahir va generar no una, sinó dues avisos al mòbil. Va haver-hi dues alertes als mòbils als veïns de Collserola i això, evidentment, s'està comparant amb el que ha passat aquests dies a Tarragona, amb els últims episodis d'aiguats, el de dilluns i el del cap de setmana, on no es va enviar aquestes alertes al mòbil. El govern de la Generalitat insisteix que tot es basa en unes previsions meteorològiques molt precises, però que, evidentment, tot això pot canviar en qüestió de minuts.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: És el que deia la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Alguns alcaldes dels municipis més afectats diuen que sí que van trobar a faltar algun avís. En canvi, per exemple, l'alcalde de Tarragona, aquí al matí de Catalunya Ràdio, evitava fer sang.
5: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
0: És el que ens deia aquí l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en declaracions aquí, dèiem, al matí de Catalunya Ràdio. I el que continua embolicant-se és l'actuació de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça abans del partit amb l'Elx. És aquest nano a qui li van fer treure l'estelada, és un nano a qui es retira del grup amb el qual estava, a qui es colpeja amb porres, a qui redueix a terra i fins i tot un cop el tenen reduït se li continua pagant.
6: En les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat.
0: Això és el que ens deia el Xavi Torrents, que és sociòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, que va ser assessor del Congrés en la llei justament sobre la xenofòbia i sobre la intolerància a l'esport, i que ens deia això, que és un cas de desproporció policial de manual. El que sabem d'aquesta història és que el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per si va haver-hi aquest ús desproporcionat de la força. Avui en parlarem amb el Josep Rosell i Foses, que és advocat i cofundador d'Acció Cassandra. Acció Cassandra és qui ha presentat una denúncia per aquests fets. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, també a les 9, parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Li preguntarem per diverses qüestions sobre la taula, aquest inici del curs polític, aquesta polèmica, per exemple, sobre les estelades. Junts ha demanat explicacions al Ministeri de l'Interior, però també parlarem d'immigració, perquè l'altre gran tema dels últims dies, de fet de les últimes setmanes, per descomptat, continua sent Ceuta.
7: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: I embolica que fa fort. Primer sentíem la ministra de Defensa dient que el CNI, els serveis secrets espanyols, sí van fer informació, sí van traslladar informació que s'estava preparant aquesta entrada massiva a Ceuta procedent del Marroc, i després el ministre de l'Interior dient que no tenia cap informe sobre la taula al voltant d'aquesta qüestió. En qualsevol cas, després, la ministra Robles sí que és veritat que va matisar, que va dir el CNI fa tot tipus d'informació, és a dir, no té per què ser un informe escrit que arribés a la taula del Ministeri de l'Interior, però la ministra de Defensa, d'aquí depèn els serveis secrets, insistia que sí que hi va ser aquesta informació. Avui, per cert, un altre ministre, la de Migracions, Elma Saiz, tornarà a Ceuta, en teoria, per fer seguiment d'aquesta crisi. I també és notícia d'aquestes últimes hores, el Canadà contraataca i planta cara als aranzels de Donald Trump.
9: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, effective September 8.
0: És el ministre de Finances canadenc, François-Philippe Champagne, que anuncia aranzels de represàlia a partir del 8 de setembre. De les últimes hores també hem d'explicar i de lamentar molt la detenció d'un entrenador de vòlei acusat de violar una noia de 15 anys a Palma. El jutge també li ha imposat una ordre d'allunyament. Tot això marca les primeres hores d'aquest dimecres, ho expliquem aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què després de la pedregada es reprèn també, una vegada més, i es va reprendre ahir, però avui tenim una única etapa de la Vuelta que es disputa a Catalunya. Els ciclistes sortiran des de Falset i acabaran a Roquetes. I si parlem d'esports, a banda de la polèmica de les estelades, a banda de la pròxima jornada de Lliga, una de les declaracions que han circulat més a les últimes hores és aquesta.
10: Xavi Hernández.
11: Xavi.
10: Ja, okay. Xavi like chocolate.
11: Yes, okay, thank you very much.
0: És el que deia Xavi Hernández ahir en la presentació com a nou seleccionador dels Països Baixos quan li demanaven com es pronuncia el seu nom i el seu cognom. I sobretot, una altra de les notícies tristes de les últimes hores, l'adeu a la reina del country.

A mort de Dolly Parton als 80 anys d'un càncer. Durant una setmana s'abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units, segons ha anunciat Donald Trump. Paul McCartney, Beyoncé, Sabrina Carpenter o, evidentment, Taylor Swift han lamentat la seva mort. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Per cert, ara que parlàvem de Beyoncé. La cantant nord-americana ha anunciat que donarà $1 milió a Colòmbia per ajudar a la reconstrucció del país després del terratrèmol.

0: Les 7 i 10 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als titulars. M'has espantat, Marc. Fem un cop d'ull als titulars, deia. Marta Viana, Sílvia Solana, Espol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: En vies d'estabilització.
2: Una seixantena de dotacions dels bombers han treballat aquesta nit a Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees.
3: El foc està en vies d'estabilització i n'hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament.
0: Anem a Collserola, Cristian Roldán.
4: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar. Les tasques s'han centrat sobretot a remullar els focus secundaris, buscar punts calents i reforçar els diferents flancs del foc. Una feina que s'ha pogut fer amb unes condicions de vent més favorables que les de les hores anteriors. El cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamut, detallava la importància del vent.
5: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
4: Ara, amb les primeres hores de llum, els mitjans aeris tornaran a la zona i serà el moment de valorar l'evolució del perímetre. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es defensa.
6: El govern de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, deia ahir que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat.
2: Paneque afegia que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
7: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
3: Pràcticament tots els grups han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui com s'han gestionat aquests darrers episodis de pluja.
0: Demanen ajudes.
6: Els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, afectats per la pedregada de dilluns, avaluen els danys en propietats públiques i privades. I alcaldes que demanen al govern que gestioni ajudes per al territori.
0: Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
8: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernés diu que demanaran ajudes.
9: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten dos minuts per un quart de vuit, s'emboliquen.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar.
3: La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
10: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
11: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
12: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
10: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Coincideixen.
6: Tant oposició com socis d'investidura han criticat la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, han retret a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
13: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
14: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé. ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
15: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Suma han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà un augment.
0: Doncs parlant justament d'això, endureix
3: el govern espanyol les polítiques migratòries tal com li demana la Unió Europea.
0: Àlex Giralt Robert.
16: El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen un primer filtre a la frontera com a màxim de 3 dies i la retenció de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes, tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, juristes i ONGs temen que les reformes puguin afeblir els drets dels immigrants. Quim Claveguera, advocat expert en estrangeria, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
17: Aquest està en instal·lacions policials, com es farà?
18: Hi ha terminis que s'acurten molt més en detriment d'aquestes persones.
16: El govern espanyol encara ha d'enllestir les propostes abans d'enviar-les al Congrés. Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
6: El Ministeri de l'Interior si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada abans del partit contra l'Elx.
0: Joan Vilaplana.
19: El ministre Fernando Grande Marlaska ha evitat condemnar-ho, tot i que admet la possibilitat que la policia s'extralimités.
20: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
19: Marlaska ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des dels comuns li han demanat que expliqui si considera l'actuació policial adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. A Catalunya el govern sí que ha condemnat l'actuació policial i també han mogut fitxa alguns col·lectius. El grup d'advocats Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per sorpresa,
2: el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, que hauria estat ahir.
3: El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre la guerra amb l'Iran.
0: Amenaça.
6: Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència. Osona.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
22: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dol als Estats Units. Back.

0: Per la mort de Dolly Parton als 80 anys, a més de ser la reina del country, la cantant va ser una icona cultural venerada al país.
1: Mar Ruiz. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. És només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama del 2022.
2: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta.
1: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I nous incentius.
4: El govern en posarà sobre la taula per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara acueixi l'amenaça de sindicats com l'Ofsteg, el majoritari, de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament.
3: Més detalls, Maria Costa.
5: Falten gairebé 15 dies perquè comenci el curs escolar i el més calent és a l'Aigüera. Els sindicats mantenen la vaga prevista pel 8 de setembre, mentre el govern diu que ha treballat intensament perquè l'inici del curs escolar sigui amb la màxima normalitat possible. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que procuraran incentius per les colònies.
6: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs que pugui fer que aquesta situació reverteixi.
5: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Detingut.
7: Un entrenador de vòlei acusat de violar una menor d'edat a Palma. Els fets es remunten al mes de juny, quan l'home, que tenia 23 anys, va convidar la noia de 15 a dinar a casa seva. Feia 3 anys que l'entrenava.
3: Caterina Carmen Jaume.
8: L'entrenador va convidar la Nina i una amiga a sopar, però l'amiga se'n va anar abans i quan la jugadora va quedar tota sola, ell la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. Després la va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú, però el canvi de caràcter de la Nina de 15 anys va despertar sospites a la família fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial i li han imposat un ordre d'allunyament. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I atenció amb això, nou reglament.
0: Col·lectius de motoristes critiquen la nova normativa de circulació que els obliga, per exemple, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir amb sandàlies o xancletes.
4: Troben que el nou reglament general de circulació de la DGT és insuficient perquè posa massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen a l'administració que també assumeixi la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
9: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran a l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
7: El nou reglament entrarà en vigor l'1 d'octubre i també farà que els cascos homologats passin a ser obligatoris.
3: Distingida.
0: La residència de gent gran de Gràcia a Barcelona com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més.
4: És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió públics catalans. Així ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
10: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
7: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
11: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
3: A les 7:22 minuts parlem d'afectacions.
0: Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb més danys és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més malmesos s'ha perdut més de la meitat de la collita.
3: Jordi Barranca.
12: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramonsadó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
13: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara lo raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot lo raïm.
12: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: També el Segrià i la Noguera.
4: Aquí les tempestes van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters. El municipi amb danys més importants ha estat el Manal, Segrià, amb afectacions d'entre els 50 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssec tardans i pera que quedava per collir.
3: 5.000 tones de figues.
7: És el que es preveu collir aquest any a Catalunya, la majoria a les comarques de Lleida. És un cultiu a l'alça i això n'ha fet baixar els preus. La collita que acaba de començar s'ha avançat, de fet, un parell de setmanes per la calor.
3: Noelia Caselles.
14: En els últims anys s'han multiplicat les hectàrees dedicades a la producció de figues a Catalunya, però també han crescut en d'altres zones de la península i a països com Grècia i Turquia. I que n'hi hagi més quantitat fa que en baixi el preu, cosa que perjudica els pagesos que s'hi dediquen. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
15: Que el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, és cas.
14: La calor, a banda d'avançar la collita, també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, no ha afectat la dolçor. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 5 minuts, ara mateix falten de 7:45. Parlàvem abans de tot aquesta història al voltant de les estelades abans del partit del Barça. Pon la informació estrictament esportiva. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
16: Bon dia.
3: Sabem que el Barça ha fitxat un porter per ser suplent de Joan Garcia. L'ex del Girona, fins ara el Fenerbahçe, Livakovic, passa avui revisió mèdica.
16: La intenció és no cedir-lo, però la seva incorporació dependrà de el fair play. El porter de 31 anys li costa al Barça 2 milions d'euros i mig milió més en variables. Firmarà per 4 temporades. Xavi Espar tindrà fitxa del primer equip.
3: I després tenim una altra polèmica que veiem com evoluciona, però el Barça medita si fer demà el partit a l'estadi contra l'Atlètic Club l'homenatge que tenia previst fer als jugadors que van guanyar el Mundial.
16: Tot això arran de l'actuació contundent de la policia contra els aficionats del Barça. Ells, dins la directiva blaugrana, hi ha dubtes de la viabilitat d'aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món.
3: Veurem què passa. Hi ha una campanya organitzada al voltant d'aquestes protestes de la Policia Nacional, ho dèiem abans, en fi. I, mira, parlant de polèmiques, Mourinho debuta avui al Bernabéu en partit de Lliga.
16: Ja no és polèmic, davant la Real Societat. Això és el que diu, davant la Real Societat a partir de les 9. És un Mourinho conciliador.
17: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
16: Aquest nou Mourinho afirma que respecta els àrbitres, que no veuen el col·lectiu arbitral amics de Negreira. Jugat a primera, València 0, Betis 1. El València arriba a un acord amb el Girona per fitxar el defensa Renau Martínez.
3: I Xavi assegura en la seva presentació com a tècnic dels Països Baixos que serà fidel a l'estil Barça.
16: Diu que el futbol del Barça i el dels Països Baixos s'han retroalimentat.
18: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
16: A la Premier, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del City al Tottenham, 87 milions d'euros, més 13 en variables, i a la Vuelta Pogacar guanya la quarta etapa, surt avui com a líder de la General, gairebé 3 minuts i mig d'avantatge sobre Roglic. Avui cinquena etapa, 173 quilòmetres a Catalunya, entre Falset i Roquetes.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
20: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
21: Què et passa?
22: Que no em tanca la maleta.
21: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
22: Bé, si trec uns quants banyadors...
21: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
23: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
26: 4, 5, 7, 48 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
25: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
19: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes del curs, avui mai més ben dit, amb el Giovanni i companyia.
27: Hola, nen, va.
1: Está todo se acabó. Venga, Pepe. Tira más pintadas. Pero yo,
2: vinga, cony.
3: Un dels objectius d'aquest curs serà millorar els resultats educatius dels alumnes, que en els últims anys són dramàtics.
16: Sí, com dèiem, hi haurà més professors a disposició dels centres educatius i tiren endavant mesures com la prohibició de l'ús del mòbil a primària o secundària.
5: Molt bé, a poc se'n van adonant de les coses.
16: Exconsellera Irene Rigau, bon dia.
5: Ara a veure si pel curs que ve incorporem una novetat, que serà no tractar els nens com si fossin idiotes.
6: Bueno,
8: no es faci il·lusions, exconsellera, que...
5: Mi no em parlis així, maco.
6: Ai, perdó, però sí.
5: Mi no em parlis així. Si vols alguna cosa, aixeques el dit, eh? No, doncs... Però com ho fas, molt bé. Que no et van ensenyar mòduls a classe o què?
6: Perdoni'm, perquè no... És veritat que no...
5: Quant de temps hem estat fent el burro, fent classes amb les pantalletes i els mòbils i els ordinadors i les PlayStations o com es digui.
6: PlayStations, que jo diria que no n'hi ha a les classes.
16: No, s'ha arribat a fer classe en PlayStation.
5: I després, l'educar generacions...
9: Gameboy sí que hi havia, a l'època nostra, Gameboy sí.
6: Home, però no les podies treure a mitja classe, la Gameboy, no?
5: Ricard,
9: no. Ah, sí? És allà una mica així, no, amb la...
5: Mai ha sigut allò una eina educativa. I després d'educar generacions senceres inútils, i de fer 1.000 informes, 1.000 estudis, 1.000 exàmens, arribem a la conclusió que hem de tirar enrere i fer-ho com abans.
3: Amb això arribarem a 2:15.

0: Cugat, són 7:45 i tenim novetats importants i novetats positives sobre l'incendi de Collserola. Última hora, Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia, doncs sembla que estaria estabilitzat. Una 60 de dotzens dels bombers han treballat tota la nit i han pogut estabilitzar les flames. Ara al matí s'enlairaran els drons per veure els focus que encara continuen actius i després s'activaran els mitjans aeris. Tots els detalls de la feina feta aquesta nit els donarà a partir de les 8 del matí el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle.
0: Gràcies, Mar Riera. Aquesta és l'última hora. Tenim estabilitzat l'incendi de Collserola i els bombers esperen controlar-lo aquest matí. Ahir el que ja s'avisava, que ja s'apuntava que la cosa pintava raonablement bé. El Tomàs Molina ens deia a primeríssima hora que les condicions avui serien favorables, les condicions meteorològiques. Un incendi que, de moment, manté 15.000 veïns confinats i 35 evacuats.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid, no sé si és per l'aire o el que sigui.
0: És el que deien alguns dels veïns al voltant d'aquest incendi de Collserola. L'alcalde Collboni agraïa la col·laboració del personal.
4: Agraïa també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
0: I mentrestant cueix encara la polèmica per no enviament d'alertes al mòbil, de les famoses S-alert, per advertir de les fortes tempestes dels últims dies a la Costa Daurada. Ahir se'n van enviar dues S-alert als veïns més afectats per aquest incendi, però en les pluges dels últims dies a Tarragona, el cap de setmana passat o dilluns, no va ser el cas. Ahir des del govern, la consellera Sílvia Paneque advertia.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un S-alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: I avui, sobre la crisi de Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés votarà la compareixença de Pedro Sánchez i 10 dels seus ministres. Serà després que 2 d'aquests ministres, els titulars de Defensa i Interior, oferissin versions bastant diferents de si els serveis secrets espanyols havien avisat o no que s'estava preparant una entrada massiva de persones des del Marroc cap a Ceuta.
6: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Tot això mentre es multipliquen a aquesta hora les mostres de condol, de reconeixement, de record cap a Dolly Parton. What?

0: La llegenda del country, figura venerada dins i fora dels Estats Units, ha mort als 80 anys. El propi Donald Trump deia que durant una setmana les banderes a tots els Estats Units estaran a mig pal. També hi ha hagut homenatges d'altres cantants que alguns consideren hereves de Dolly Parton, com la pròpia Taylor Swift. I quan passen 4 minuts de 7:45, els esports que tenim, Robert Prat?
1: Doncs que l'exporter del Girona, Livakovic, passa avui revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Barça, la seva inscripció dependrà del fair play financer. Mourinho

0: principi no esperem precipitació, també demà podria escapar-se alguna petita goteta, amb un ambient que tant avui com demà serà força, força càlid.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada amb els retards habituals a Rodalies, però no hi ha cap incidència rellevant. Destaca que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 8:15 ho farà finalment a 9:15. A la capital catalana, l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
1: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però amb algunes incidències. Ja tallada l'autopista AP7 a Montroig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions accidentats ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. També hi ha cua a la mateixa autopista a Barberà del Vallès direcció Girona per un nou accident d'aquest matí. Hi ha un carril tallat. I es manté tallada a Sant Pere de Torelló la BV-5224 per un camió accidentat també ahir a la tarda. Aquí es fan desviaments senyalitzats.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el Contada, Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Començant, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui amb les explicacions sobre la crisi de Ceuta i, evidentment, l'incendi de Collserola.
5: Xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta és el titular d'obertura del diari Ara.
6: Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Llegim a La Vanguardia.
5: Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu, afegeix al diari del Grup Godó.
6: Precisament en aquest diari, article d'opinió de la seva directora adjunta. Es titula Senyals de fum.
5: Lola García lamenta la confusió que estan generant els ministres i considera que ho fan per tapar responsabilitats.
6: Si cal avisar d'una amenaça d'ara endavant, sentencia que qui sigui aixequi el telèfon fins que l'escolti no faci senyals de fum.
5: El periódico dedica a prop de mitja pàgina una foto de l'incendi de Collserola vist des del mirador de Torre Baró.
6: El foc amenaça Collserola, titula el diari, un foc a Collserola posa en alerta Torre Baró. Llegim a l'Ara.
5: Tema propi a l'obertura, precisament del periódico Barcelona, ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic al 2027.
6: És un mètode que ja funciona en altres grans ciutats com Madrid o Londres.
5: No serveix per comprar abonaments, però sí per pagar bitllets senzills directament i estableix, atenció, les bases per una futura tarifació per ús, que ajustarà el cost del transport a la demanda de cada viatger.
6: Ras i curt, que es pagui a tant la parada i no per zones en què es paga el mateix tant si fas dues parades com si en fas 13.
5: Tot això en un dia que totes les portades recorden Dolly Parton.
6: La reina indiscutible del country que ha mort als 80 anys.
5: Una reina estimada per les dues Amèriques.
1: Seguim repassant la premsa i anem a altres notícies que hem trobat avui. I què hem trobat a la premsa digital? Vaja, que han trobat la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Busca inspiració a la NASA.
7: El mago pop, Antonio Díaz, ha visitat el centre per preparar el seu pròxim espectacle que preveu fer en estadis. Ho explica La Vanguardia, on se'l veu parlant amb enginyers del Johnson Space Center. Entre el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte. El van rebre amb la salutació Welcome to el mago pop, impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir les missions espacials.
1: Turisme funerari a Mallorca, nova tendència.
8: És una moda que creix. Persones que visiten l'illa per acomiadar els seus éssers estimats amb una cerimònia en alta mar per llançar-hi les cendres. El 80% són espanyols, però la resta estrangers, i molts ni tan sols viuen a les Balears. Per entre 360 i 600 euros tenen un vaixell per 10-15 persones. Hi ha música, paraules, vídeos, imatges de record. Si hi ha sort, poden aparèixer fins i tot dofins durant la travessia. Després es llença l'urna en una àrea concreta, complint tots els requisits legals i mediambientals, i pètals, perquè, evidentment, com són ratllen els organitzadors, no es poden llançar rams sencers ni corones. Ho recull el diari de Mallorca.
1: I qui busca ajuda?
7: La Unió Esportiva Sants, el club de futbol barceloní, assegura que viu un dels moments més delicats de la història de l'entitat. Llegim a BTV que ha començat una campanya de socis 2026-2027 per garantir la viabilitat del club. Han empaparat els carrers del barri, fan córrer un vídeo que diu, entre d'altres, que és molt de Sants ser dels Sants.
1: Un gegant dissenyat amb intel·ligència artificial viatjarà de Catalunya a Sardenya.
8: Concretament des d'Oliana, a l'Alt Urgell, fins al poble sard agermanat d'Oliena. El gegant es diu Lusorio i l'han hagut de dissenyar el seu rostre amb intel·ligència artificial, ja que el seu nom fa referència a Sant Lusori, un soldat i màrtir romà del segle IV, i a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. En Lusorio viatjarà l'11 de setembre en un tràiler per ser lliurat a Oliena amb motiu de les festes locals de les Cortes Abertes. Ho explica el Regió 7.
1: I a aquesta hora us explicam també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
9: Avui, bona part de la premsa internacional.

0: Es fa ressò de la mort de Dolly Parton i també de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà, que cada vegada puja més de to i més ara, després que el Canadà hagi contraatacat i anunciat aranzels de represàlia contra diversos productes nord-americans. Més enllà d'això, però, el New York Times expliquen que Trump amenaça d'enderrocar el Kennedy Center si no es fa una renovació de 250 milions de dòlars, tot plegat després que el president dels Estats Units vulgui canviar el nom d'aquest espai i posar-li el seu. Al Financial Times expliquen que SpaceX, l'empresa espacial de Elon Musk, invertirà 100.000 milions de dòlars per construir la base de llançament espacial més gran del món a Louisiana. Es començarà a construir l'any que ve i, segons Musk, s'hi faran milers de vols pel megawatt Starship. Acabem amb un apunt a Venezuela perquè el principal diari de Caracas informa que l'aeroport internacional Simón Bolívar, el més important del país, reprendrà l'activitat a partir de l'1 de setembre després d'arreglar tots els danys provocats pel terratrèmol del passat mes de juny. Fins ara només servia per vols humanitaris i ara s'hi habilitaran terminals temporals per operar amb normalitat.
1: A la premsa econòmica, Expansión afirma en portada que les grans empreses de distribució disparen els seus beneficis. El diari assenyala que Inditex ha guanyat un 42% més en el darrer any. Mercadona, El Corte Inglés, IKEA i Leroy Merlin han superat el 20% i MediaMarkt i Decathlon incrementen beneficis un 10%. El creixement de l'economia espanyola i l'increment del turisme internacional són, segons Expansions, els motius principals de l'augment de les vendes. L'Economista destaca el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar a tramitar ahir i que afectarà els centres de dades. Es regularan els requisits de sostenibilitat energètica, mediambiental, de resiliència i sobirania digital de tots els centres de dades que tinguin més d'un megawatt de potència. La intenció és avançar-se al boom d'aquest sector que consumeix gran quantitat d'aigua i electricitat i tensionarà les xarxes de distribució. Finalment, 5 dies, alerta sobre les reserves de gas a Europa. Són el moment més baix des de l'any 2009, amb un nivell d'emmagatzematge del 63%. El preu no para de pujar des del 2023 i durant el mes d'agost ha augmentat un 14% fins a arribar als 68 euros per megawatt hora. Tot plegat provocat per la guerra a l'Iran podria comportar talls de subministrament a Europa quan arribi l'hivern.
2: Anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça, que reforça amb un nou porter, Livakovic, l'ex del Girona, un fitxatge sorpresa d'última hora, publica el diari Esport. La seva inscripció dependrà del fair play. El Mundo Deportivo xifra en 4 milions l'operació, amb variables incloses. El porter acabarà cedit aquesta temporada si no se'l pot inscriure. La Vanguardia diu que Xavi surt, parla i es diverteix. El nou seleccionador dels Països Baixos es presenta a la Universitat del Futbol.

Xavi diu que als Països Baixos hi ha menys soroll que al Barça, que farà un futbol atractiu, d'atac i de possessió. El periòdico remarca les declaracions de Xavi, que diu que el Barça i els Països Baixos parlen el mateix idioma, el de Cruyff. El diari assegura que Pep Guardiola era la primera opció per ocupar la banqueta Orange i Xavi la tercera.

0: altre nom. L'Esport i el Marca coincideixen a dir que Laporta i Deco no contemplen cap pla B si Julián Álvarez no arriba al Barça. El País assegura que el Barça es comença a oblidar del jugador. Albert Masnou escriu al diari Esport que té un problema personal que no sap si li pot resoldre el metge. Aquest nou Mourinho, conciliador, li comença a agradar. Pel Marca és un repte la connexió Vinícius Mbappé en l'estrena del Madrid de Mourinho al seu estadi. El diari es diu que 13 anys després el Bernabéu es retroba amb Mourinho. I el diari Ara assegura que el Barça es planteja suspendre l'homenatge als mundialistes campions en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club. La junta directiva té dubtes arran de la contundència policial contra els aficionats del Barça Elx.
1: Qui ens fa la premsa del cor? Sílvia Andrés, bon dia.
2: El rei Harald de Noruega, de 89 anys, està hospitalitzat i el seu estat de salut és delicat. La seva història d'amor amb la reina Sònia és de pel·lícula. Durant 10 anys van amagar que eren parella. Sònia no era ben vista per la família reial noruega. El jove Harald se li va suggerir que festegés amb la princesa Sofia de Grècia, després reina d'Espanya. La relació no va quallar. Al final, Harald i Sònia es van casar i aquests dies molts han mostrat el seu respecte pel matrimoni. Però ahir el seu fill, Håkon, va i ho esguerra. Els prínceps hereus, per celebrar els seus 25 anys de matrimoni, van decidir publicar un àlbum familiar. Insist, potser no és el millor moment quan tens el pare a l'hospital força greu, però l'errada més garrafal és que entre les fotografies se n'inclou una amb el fill d'ella, Màrius, condemnat per violació a dues dones. En fi, n'hi ha que neixen estrellats reialment parlant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot és possible un dia de partit. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
7: Què us poso?
8: Per mi una estrella.
7: I per tu?
9: Jo també una estrella.
8: Ara estem d'acord.
9: Estem d'acord?
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Aniversari, qui fa anys avui?
14: Va, aquesta t'agradarà. Va. A Maya Montero.
15: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
1: Aquesta em passa que ho he vist mirant els diaris.
14: Ja, ja, és que li han dedicat bones...
1: Fa 50, no?
14: 50
1: clavats. 50 rodons, molt bé.
14: Seguim amb Jorge Sanz, l'actor.
1: Jorge Sanz, és bona aquesta, 64?
14: 57.
1: Ai, pobre. Em sap greu, Jorge, des d'aquí.
14: Si ens està escoltant, sí. Jorge, em sap greu. Sí. I acabem amb Macaulay Culkin, que en fa quants?
1: 43.
14: Sí, 46.
1: 46, Macaulay Culkin, vinga. Sant Oral.
14: Avui és Santa Teresa, Sant Juniper, Sant Alexandre, Sant Balduí i Sant Zeferí.
1: I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària des d'una llibreria.
16: Soc Carme Pedrola, llibretera de la Pila de Llibres, llibreria de segona mà al barri del Congrés Indians a Barcelona. La recomanació que us faig és llegir amb els vostres infants, contant contes il·lustrats, explicant els clàssics i obrint els títols de tota la vida. Avui, remenant les caixes, m'ha cridat l'atenció el titulat Míriam, de Somiatruites a Rodamont. Un conte enfocat a transmetre valors humans i la il·lusió per les petites coses de la vida. Escrit per la narradora oral i guionista Ruth Tururuf, i il·lustrat i signat pel pintor Miquel Cazanya. Teniu present que si veniu i descobriu el llibre, no espereu gaire, potser demà ja no hi serà. Aquest és l'encant de la llibreria de segona mà. Cada visita és diferent i sempre hi ha alguna sorpresa.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la docu-sèrie La Tierra según Filomena Kang.
17: Documental de comèdia en format de fals documental que repassa la història de la humanitat. Aparenta ser un programa històric convencional i seriós, però trenca constantment les expectatives gràcies a la sàtira i l'humor absurd. La protagonista, interpretada per Diane Morgan, visita llocs emblemàtics i entrevista historiadors, científics i altres experts reals a qui formula preguntes bastant ridícules. El contrast entre el rigor acadèmic dels entrevistats i la ignorància de Filomena Kang és el motor de la sèrie. Té dues temporades a Netflix.
1: Ara mateix falten 10 minuts per les 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
18: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar.
19: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació.
20: Els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
21: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
22: Los servicios de inteligencia realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
23: No hay ningún informe de esas características. In my coat of many colors, mama made for me,
1: 'cause she made it just for me. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Amb el Marc Jurado, enredar.
24: Enxarxar o ficar algú en algun embolic per embolic el dels ministres Robles i Grande Marlaska, que han donat versions ben diferents sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Ell assegura que el CNI va informar d'un intent. Ell nega cap informació.
1: Col·legiat.
24: Pertanyent a un col·legi, com un metge col·legiat o alguna cosa constituïda per diversos components, com una direcció col·legiada, un òrgan col·legiat o una decisió col·legiada. Així es decideix, precisament, si s'envien o no alertes amb mòbils des de Protecció Civil. Així és com justifica el govern que no es fes en cap de les dues darreres grans tempestes.
1: Xancleta.
24: Sabata lleugera, sense taló, que es porta a retaló. Les portem aquestes setmanes per anar a la platja o a la piscina, però ja no es podran dur els peus si conduïm una moto, segons la nova normativa que també obligarà a dur guants a totes les vies urbanes. Les sandàlies també prohibides.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 6.509.
25: És l'últim i esgarrifós balanç oficial de morts provocats pel terratrèmol que va tenir lloc a Veneçuela el 24 de juny. La xifra encara podria créixer perquè, tot i que fins ara s'han tret prop de 600.000 tones de runa, el total estimat que encara queda acumulat és de més del triple i es calcula que trigaran un any a treure-la tota.
1: 49.600.
25: És el nombre de persones que ha arrestat el Servei d'Immigració del Govern dels Estats Units, l'ICE, el mes de juliol, la xifra més alta de la segona administració de Donald Trump, un 15% més que el juny i un 70% més que el febrer. Més del 50% de les detencions van ser a individus sense antecedents penals.
1: 80.
25: És l'edat en què, ho estem dient, ha mort la reina del country, Dolly Parton, per culpa d'un càncer en un hospital de Nashville. La família en va informar ahir i el dol s'ha estès no només al món de la música, sinó a tot Hollywood i a molts racons i àmbits del món, ja que era coneguda per la seva bonomia i generositat i per la seva defensa de causes diverses.
1: Tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem en un pla un conjunt de cases disseminades per un turó i just per sobre un hidroavió llançant aigua sobre una espessa columna de fum que surt enmig de la vegetació.
26: Segon, en surten poques setmanes a Collserola. La bona notícia és que a primera hora d'aquest matí el foc ha quedat estabilitzat. D'aquí poca estona seguirem en directe l'actualització que en facin els bombers. Ahir, recordem, es va haver de confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i fins i tot desallotjar una trentena de veïns. Havien cremat 35 hectàrees.
1: A la segona imatge hi veiem una casa d'una sola planta. De la teulada només en queda l'esquelet. Moltes de les teules són a terra. Al voltant de l'habitatge, on s'amunteguen amb més runa, hi ha dos homes amb una escombra i un carretó retirant-ne una part.
26: És un dels 300 habitatges afectats pel tornado que hi va haver dilluns a la tarda al petit poble de Pomars, al sud de França, molt a prop de Carcassona. Un fenomen meteorològic extrem i violent que també va deixar una quarantena de ferits. Les tasques de neteja i reconstrucció s'allargaran durant mesos.
1: I a la tercera imatge veiem el sostre de fibrociment d'un gran magatzem foradat a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Dins hi ha uns operaris que s'ho miren amb cara de preocupació. Què fan, Ricard Boigas?
0: Doncs mira, estan avaluant els danys causats per la pedregada de dimarts. Hi ha tants forats que deixen passar filets de llum que sembla que els hagin metrallat, eh? És un exemple del que es van trobar moltes empreses de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona quan van obrir les portes i van tornar a la feina després de la pedregada. A l'exterior s'acumulen molts vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abunyegada. Ara tocarà començar el Ferragós paparam amb les asseguradores.
1: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts. El repassem ara mateix amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Novetat de fa bé poqueta estona, l'incendi de Collserola, i és bona notícia, ja està estabilitzat.
14: S'espera que aquest matí pugui quedar controlat quan s'incorporin els mitjans aeris. Una 60ena de dotacions dels bombers hi han treballat tota la nit. Més de 15.000 veïns han quedat confinats als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. L'alcalde Jaume Collboni agraïa la col·laboració.
2: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
1: El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp.
24: La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions.
20: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAL-ER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
1: I avui la Diputació Permanent del Congrés vota la compareixença de Pedro Sánchez i de 10 ministres més per la crisi de Ceuta.
14: Ahir els titulars de Defensa Interior van embolicar-se en versions sobre l'entrada massiva de migrants i no van aclarir si l'haurien pogut evitar Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska.
4: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
23: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx.
24: Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets.
1: I el director de la CIA ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans.
14: Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, ni tampoc ha transcendit el motiu de la visita de John Ratcliffe a la capital russa, on podria haver abordat la guerra d'Ucraïna o la de l'Iran.
1: Dol als Estats Units per la mort de Dolly Parton, tenia 80 anys.
24: Llegenda de la música country, també va triomfar al cinema i la televisió i era una filàntropa compromesa amb moltes causes, venerada per milions de persones.
1: I distingeixen la residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
14: Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
6: Comencem el dia i ho fem amb un cel bastant ennuvolat, fins i tot que està deixant alguna goteta, alguna petita gotellada. La tendència serà que a mesura que avanci el matí les nuvolades, aquests núvols es vagin trencant i vagin deixant pas a un migdia amb moltes més estones amb sol. Però un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i també per ponts de suspensió, que farà que l'ambient es vegi una miqueta terrós. Una tarda de temperatures relativament altes, amb màximes que arribaran als 34-35 graus en alguns casos, amb un ambient que tornarà a ser una miqueta xafogós.
1: Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs continua tallada l'autopista P7 amb Mont-roig del Camp en direcció a Barcelona i segurament durarà estona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia el trànsit 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. També aturant-se a la mateixa autopista P7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. I continua tallada Sant Pere de Torelló, la B-5224, també per un camió accidentat ahir a la tarda. També s'hi fan desviaments senyalitzats.
1: Gràcies, Mariluz. Atenció amb això, eh? Mont-roig és on està tallada la P7 per aquest accident d'ahir de tarda. El transport públic, com el tenim a aquesta hora? Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. No hi ha els retards habituals, cap incidència rellevant, però el tren que havia d'arribar a Barcelona-Sants des de la plana Picamoixons a les 8:07 ho farà un quart d'hora més tard. Recordem que l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
1: Un incendi que ara hi anirem en directe, però recordem que la bona notícia del matí és que està estabilitzat.

0: I arribarem a les 8 amb una cançó dedicada, una cançó que podeu dedicar, encara tenim un parell de dies per fer-ho, al 636-36-0609, 636-36-0609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó li voleu dedicar i aquí.
1: Bon dia a tots, em dic Mireia i sóc de Blanes. Us felicito pel programa d'estiu, m'encanta. M'agradaria dedicar Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz a la meva filla Ivet. Us desitjo un bon matí. Gràcies.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 26 d'agost.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El 27è Mercat Medieval de Calafell es celebrarà del 28 al 30 d'agost. El nucli antic de Calafell es tornarà a omplir d'activitats i de paradetes de productes artesans. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Primer de tot les resumim en titulars. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà aquest dissabte 29 d'agost. La mítica botiga de la platja de Calafell tanca després de 15 anys el Ralet Ralet, amb liquidació fins a final d'agost. La Festa Major de Santa Oliva arrenca oficialment avui dimecres i s'allargarà fins diumenge, amb un ampli ventall d'activitats de cultura popular, música i tradició per a tots els públics. Els Mossos d'Esquadra recuperen 9 vehicles d'alta gamma valorats en 640.000 euros que van ser sostrets, matriculats i venuts fraudulentament, un d'ells a la Bisbal del Penedès. El Banc de Sang fa una crida a la mobilització ciutadana per assolir les 40.000 donacions aquest estiu. Durant l'època estival de les reserves pateixen una davallada del 20%, mentre que els hospitals de Catalunya continuen necessitant unes 1.000 donacions diàries. El govern revisarà el pla d'emergència dels aiguats a Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert. Paneque, la consellera, destaca que no s'ha lamentat cap dany personal i que s'ha complert l'objectiu de protegir la població. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El jugador d'hoquei patins Miqui Escala va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 2025-2026. El jove de Vilanova i la Geltrú ha estat el nou fitxatge d'enguany del Calafell la Menorquina. Avui ve acompanyat d'un altre dels jugadors, el Quim Gavarró, per parlar de la seva arribada al Club Patí Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell viatjarà en el temps del 28 al 30 d'agost amb la celebració del Mercat Medieval, un esdeveniment que transformarà completament els carrers empedrats del nucli antic al poble de Calafell. L'Ajuntament ha dissenyat per aquest any una programació amb més de 95 activitats, un campament medieval i unes 50 parades d'artesania i gastronomia tradicional compliran de vida als voltants del castell de la Santa Creu. El mercat obrirà les portes de manera oficial aquest divendres 28 d'agost a 2:45 de la tarda. El plat fort de la primera jornada serà la desfilada inaugural a les 7, oberta a la participació de veïns, on hi haurà la presència de criatures fantàstiques com orcs, el gegant del Vimet, el drac Espurna, el bruixot de les bombolles i els gegants Pere i Carme, acompanyats de la banda medieval de Calafell. Durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, de matí i tarda, el públic podrà gaudir d'espectacles de carrer itinerants, com la dansa de l'os, històries de dark fantasy, bufons, malabars i l'animació musical. Les nits clouran amb la mítica cercavila de les ànimes, una recreació històrica i visites al castell. L'epicentre de la història viva es situarà darrere del castell amb el campament medieval, a càrrec del grup medieval Arx Corpus Dei Cordis. En aquest espai es faran demostracions de lluita de cavallers, exposicions d'armament, mostres de cuina de l'època i el ritual de vestir el cavaller. A més, el Castell de la Santa Creu oferirà horaris especials d'obertura i organitzarà visites guiades en català i castellà per un preu de 2 euros l'entrada amb reserva prèvia obligatòria. Les parades del mercat oferiran demostracions en directe de diversos oficis ancestrals, ferreria i fusteria, vidre bufat i terrissa, destil·lació d'essències i filat de llana. Els més petits disposaran d'una zona de jocs infantils, atraccions tradicionals, com una caravana de rucs i tiramarc. Com avançala, la Biblioteca Ventura Gasol organitza tallers infantils de diademes de flors i unicorns els dies 26, avui, i demà 27 d'agost. Serà la 27a edició, una activitat amb tradició al nucli antic i que es viu molt intensament. El mercat medieval de Calafell és un dels més antics de Catalunya. El caracteritza un tret distintiu. El certamen es celebra als mateixos carrers on es feia el mercat a l'edat mitjana. El mercat començarà amb la tradicional prèvia d'un sopar, espectacle medieval, la nit d'aquest dijous 27 d'agost. Serà la plaça Catalunya a partir de les 9 de la nit. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats, com dèiem, amb una desfilada inaugural el divendres. L'organització recorda que l'accés al mercat medieval és totalment gratuït i convida els visitants de fora de la comarca a utilitzar el transport públic, ja que la línia de Rodalies R2 Sud connecta Barcelona amb Calafell en poc menys d'una hora. Per als que prefereixin el vehicle privat, el municipi està connectat mitjançant la C32 i l'AP7.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Pots gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada en directe, amb demostracions plenes de sabor, creativitat i talent. El lloc és el Mercat Municipal de Calafell i serà aquest dissabte 29 d'agost a les 11 del matí. Una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar els sabors del nostre territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Adeu a una popular botiga de joguines de Calafell. L'establiment Ralet Ralet, situat a la zona de la platja, concretament al carrer Sant Pere, tanca. Així ho han anunciat els mateixos propietaris a través de les xarxes socials del local. Després de 15 anys, tanquen la botiga. Una notícia que ha sorprès i entristit els qui la coneixien. Ho han anunciat amb un post a Instagram. Tot i que el missatge a les xarxes socials no han explicat els motius concrets del tancament, sí que han volgut dedicar un comiat a tots els que coneixen la botiga. Era una botiga de joguines coneguda i estimada i no només pels seus productes, sinó també per la seva proximitat amb la gent. De fet, una de les coses que recorden en el seu post és la iniciativa de ja fa temps que duien a terme al mateix carrer de Calafell. Quantes endevinalles hem penjat a la paret del carrer Sant Pere? S'han convertit en un petit clàssic del poble i els ha encantat veure com la resolíeu. Així doncs, deixen clar que el tancament no serà tan imminent, la botiga continuarà oberta fins que acabi el mes d'agost. Després d'això, ja sí que diran adéu per sempre. Precisament per la necessitat de buidar la botiga han anunciat també que hi haurà descomptes de fins al 30% fins a finals d'agost.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El municipi de Santa Oliva ja està preparat per viure els dies més grans de l'any. L'Ajuntament ha presentat de forma oficial el programa complet d'una edició que combina la tradició local amb propostes musicals i familiars. Tot i que el gruix dels actes centrals té lloc des d'avui, dia 26, i fins al 30 d'agost, la localitat ja fa dies que ha escalfat motors amb la celebració d'actes previs. El cartell de la Festa Major d'enguany compta amb una identitat local. La portada del programa és obra de la creadora santaolivenca Gisela López Carreras. Entre les entitats que tindran un paper clau en aquesta edició, destaquen els Diables de Santa Oliva, que aprofitaran el mar de la Festa Major per celebrar el seu 45è aniversari cremant el poble amb un gran desplegament de foc. S'ha dissenyat una programació de caràcter inclusiu i transversal per implicar des dels més petits fins als més grans, buscant mantenir viva la identitat col·lectiva i la cohesió del poble. Per tal de garantir la seguretat dels assistents i el correcte desenvolupament de les activitats, Policia Local i Ajuntament de Santa Oliva han implementat un pla de restriccions de trànsit. Durant tota la setmana es produiran talls de circulació, canvis de sentit i prohibicions d'estacionament en diverses vies públiques de Santa Oliva. Les autoritats municipals demanen als ciutadans màxima col·laboració i atenció a la senyalització provisional, recordant que els incompliments podran ser sancionats. Per qualsevol consulta d'horari o plànols de mobilitat, els veïns poden rebre el programa físic a casa o revisar l'agenda actualitzada a través del portal de la línia verda de Santa Oliva. Avui és el primer dia dels actes centrals de Festa Major Santa Oliva, avui dimecres 26 d'agost, amb repic de campanes i tronada de Festa Major per donar inici. A 8:45 de la nit, a la plaça de darrere del local cultural, el pregó de Festa Major. A continuació, pels carrers del nucli històric Correfoc, amb els Diables de Santa Oliva i espurnes de foc grans i amb acompanyants de colles d'altres poblacions. Barçots i carretillada i tot seguit des del camp de futbol municipal al Castell de Focs. A la plaça Europa hi haurà concert amb Waikiki Versions. De cara a demà dijous, pels carrers del nucli històric, hi haurà les tradicionals matinades a càrrec dels grallers de Santa Oliva. A 11:45, la sortida des del castell al Bot del Poble, amb la imatge de la Mare de Déu del Remei i la missa solemne de Festa Major. Tot seguit, processó i veneració de la Mare de Déu del Remei. Per la tarda a les 8, a la plaça Europa, concert de Festa Major, amb l'orquestra Salvatana. I a la mitjanit, a la plaça Europa, ball de Festa Major. Totes les activitats continuaran fins al diumenge. Les anirem detallant als informatius d'aquesta casa, a la secció comarcal.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra han recuperat 9 vehicles d'alta gamma valorats en prop de 640.000 euros i vinculats a una matriculació fraudulenta de vehicles sostrets i falsificats. La investigació ha permès denunciar penalment un home de 51 anys com a presumpte responsable de delictes relacionats amb falsificació documental, receptació de vehicles sostrets, estafes i blanqueig de capitals. La investigació va començar el juliol del 2025 després de detectar possibles irregularitats en la inspecció d'un expedient de matriculació d'un vehicle d'importació procedent d'Itàlia. Les gestions posteriors van permetre localitzar i intervenir un Maserati sostret que es pretenia matricular a l'Estat mitjançant documentació italiana sostreta en blanc i posteriorment falsificada. Després d'aquest primer cas, la identificació de diversos indicadors relacionats amb aquesta modalitat de frau documental va permetre detectar mesos més tard l'intent de matriculació d'un altre vehicle d'alta gamma. A partir d'aquest segon fet, els agents van iniciar una nova investigació que va permetre localitzar i intervenir 7 vehicles més. En conjunt, el valor del mercat dels vehicles recuperats s'aproxima als 640.000 euros. Les actuacions policials van determinar que tots aquests vehicles van ser sostrets a Dinamarca, Itàlia i França i que després van ser manipulats falsificant els números del bastidor i matriculant-los utilitzant documentació oficial sostreta en blanc. En el cas dels dos primers vehicles detectats, la intervenció policial va permetre impedir que arribessin a ser matriculats al territori estatal. En el transcurs de la investigació es van recuperar 4 permisos de circulació italians i 10 austríacs, tots ells documents oficials, sostrets en blanc. Per la localització i recuperació dels vehicles a localitats, entre elles hi trobem la Bisbal del Penedès. Ha estat clau la col·laboració de diferents grups de recerca i documentació dels Mossos d'Esquadra. De la mateixa manera, les gestions han permès esclarir un presumpte delicte de denúncia falsa de robatori i una tentativa d'estafa a una companyia asseguradora per part del mateix investigat. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions relacionades amb aquest tràfic il·lícit de vehicles i documents oficials sostrets.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Seguim amb més notícies ara d'àmbit general. El Banc de Sang i Teixits manté activar una alerta per reforçar de manera urgent les reserves de sang a Catalunya. Amb l'arribada de la recta final de les vacances, l'organisme recorda que el volum de donacions disminueix prop d'un 20% a causa dels desplaçaments, tot i que les necessitats assistencials i les transfusions als centres hospitalaris es mantenen totalment estables. La campanya d'enguany té el repte fixat d'assolir les 40.000 donacions entre juliol i agost per garantir un nivell òptim de reserves. La necessitat de sang no s'atura durant el període de vacances. Es requereixen 1.000 donacions diàries per poder cobrir la demanda de tractaments i intervencions quirúrgiques. Aquesta necessitat es fa especialment crítica en components com plaquetes que tenen una caducitat de tan sols 5 dies, un fet que obliga a mantenir un ritme de recollida constant i homogeni. Les autoritats sanitàries recorden que els punts de donació actuals disposen d'espais totalment climatitzats i comunitats confortables. Poden donar sang totes aquelles persones que compleixin els següents requisits bàsics. Tenir entre 18 i 70 anys, pesar un mínim de 50 quilos, gaudir d'un bon estat de salut general, no acudir-hi en dejú i haver-se hidratat correctament abans i després de l'extracció. La campanya d'estiu continua totalment activa fins a mitjans del mes de setembre. Des del Banc de Sang es demana a la població que aprofiti els darrers dies de vacances o la tornada a la rutina per fer un gest altruista. Les persones interessades poden consultar els punts mòbils i reservar la seva cita directament a través del portal web oficial del Banc de Sang i Teixets.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el govern revisarà el pla d'emergències dels últims aiguats al Camp de Tarragona, com es fa sempre, però ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. A la roda de premsa, Paneque ha explicat que les alertes als mòbils es continuaran enviant per criteris tècnics i de forma col·legiada. Es farà la revisió si hi ha elements de millora, les incorporaran, però diu que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent amb criteris tècnics. Ha destacat que en aquests últims episodis no s'ha hagut de lamentar cap dany personal i, per tant, s'ha complert, diu, l'objectiu de protegir a les persones. Escoltem a la consellera Sílvia Paneque, que diu que es revisarà.
3: Jo sí, però el criteri continuarà sent aquell que tècnicament s'avali en cada moment per experts que recordo tant del Meteocat com de Protecció Civil com d'Emergències són absolutament pioners i capdavanters en la gestió d'emergències. El govern es mostra satisfet quan s'assoleix el primer objectiu que té la Protecció Civil i la gestió del risc, que és la protecció de les persones. I no hem de lamentar, com dic, víctimes mortals. Per tant, en aquest sentit sí, i repeteixo, després de cada episodi sempre, sempre, sempre hi ha una revisió, sempre, de la cadena de decisions i si hi ha algun element a millorar. I si hi és, es trasllada, es comunica i s'incorpora en els protocols.
0: La consellera Paneque ha dit, per tant, que revisaran els episodis a Tarragona i que si hi ha elements de millora s'incorporaran.
3: Doncs, com dic, es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
0: Precisament, a la primera reunió del govern després de les vacances d'estiu, el Consell Executiu ha analitzat un informe sobre l'impacte negatiu del canvi climàtic. En aquest sentit, Paneque ha assenyalat que davant del nou escenari les polítiques d'adaptació seran una de les prioritats del govern. Pel que fa als criteris tècnics que segueix Protecció Civil per decidir si envia un es alert, Paneque ha recordat que el protocol estableix que hi ha d'haver una fase de 5 o 6 de perill i que es tenen en compte diferents factors tècnics. Ha insistit que no hi ha una tendència de més o menys prudència per part del govern, sinó que es pren una decisió de manera col·legiada tenint en compte diferents criteris tècnics, com per exemple l'hora de l'episodi o si hi ha serveis d'emergència desplegats a la zona. També ha explicat que enviar un es alert de matinada podria haver provocat la mobilitat de la població. Davant les peticions de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per part de Junts i els Comuns, Paneque ha replicat que el govern sempre està disposició, sigui amb compareixences, interpel·lacions o sessions de control. Afegit tot recordant que l'ES Alert és un dels mecanismes per enviar comunicacions a la població, però que també n'hi ha d'altres.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El jugador d'hoquei patins Miqui Escala va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 2025-2026. El jove de Vilanova i la Geltrú ha estat el nou fitxatge d'enguany del Calafell a Menorquina. Avui ve acompanyat d'un altre dels jugadors, el Quim Gavarró, per parlar de la seva arribada al Club Patí Calafell. Volem saber com va ser aquesta proposta.
4: Bueno, va ser a finals de, no sé si maig ja, o juny, I res, vaig parlar amb l'entrenador i amb el president, em van proposar el pla que hi havia, els objectius com a club, la forma de jugar, i des del primer dia jo vaig tenir ben clara la meva decisió. Al final estar aquí és un privilegi, i com t'he dit, jo des que vaig parlar amb en Guillem tenia clar que volia estar aquí, i al final tot ha anat bé i aquí estic.
2: Què et sembla el pavelló Joan Ortoll, tenint en compte l'afició que té i que enguany doncs, ha rebut també un reconeixement com a millor afició del Top Stick Fan Award?
4: Sí, o sigui, el meu germà ha jugat aquí molts anys, i jo me'n recordo venir aquí quan era més petit i ja veia l'escalfor que hi ha en aquest pavelló, i jo deia, jo vull jugar aquí, perquè vas a altres pavellons de Lliga on no hi ha tanta afició i... Vens aquí i és una altra història, o sigui, veus la grada plena de gent, animar, al final l'ambient és molt sa, considero, i també és un dels aspectes que m'ha fet venir cap aquí.
2: Per qui no ho sàpiga, doncs el Miqui és el germà del Jan Escala, que ha jugat al Club Patí Calafell i va marxar, no? I suposo que t'ha donat informació rellevant sobre el club.
4: Sí, ell sempre m'ho diu, ell aquí va ser molt feliç. I quan va haver-hi la proposta de venir cap aquí, ell va ser el primer que em va dir que li donés una oportunitat, que al final ell, com ha estat aquí, no ha estat enlloc, i ell, com t'he dit, ha sigut molt feliç al Calafell, i jo venint-lo a veure també vaig ser molt feliç, el vaig veure disfrutar, assolir, per exemple, la CERS, i res, com t'he dit, des de petit que venia aquí a veure el meu germà, doncs que vaig o sigui, tenia ganes de jugar amb aquests colors i content que hagi pogut ser.
2: I aprofito que tinc aquí el Quim per preguntar-li com ha rebut aquesta nova incorporació.
5: És especial, perquè jo amb el Miqui ja havia jugat a la base del Barça, fa molt que ens coneixem, els nostres germans ja havien jugat junts aquí a Calafell, llavors hem compartit moltíssimes coses i ha sigut especial rebre el Miqui al Calafell. I crec que, ja agafàvem ganes la temporada, però ara... amb la incorporació del Miqui l'agafo un mes.
2: Miqui, què esperes d'aquesta temporada?
4: Jo, com ha dit el Quim, l'any passat van arribar dues finals molt importants, i jo crec que el Calafell ja a dia d'avui pot optar a totes les competicions a les que juga, donar el màxim i com a mínim igualar la temporada de l'any passat, i si podem guanyar algun títol, doncs molt contents.
2: Què creus que pots aportar com a jugador?
4: Jo crec que puc aportar solidesa, em considero un jugador intel·ligent dins de la pista, considero que tinc arribada a porteria i també puc aportar puc aportar l'equip amb gols i això que t'he dit, o sigui, jo estic disposat a jugar a qualsevol lloc de la pista on em posin, em considero polivalent i on el míster em posi jo content de jugar.
2: Suposo també que has tingut contacte amb el Sergio Miras, no? T'haurà donat alguns consells també, perquè és un veterà.
4: Sí, el Sergio, quan li vaig explicar també l'opció de venir aquí a Calafell, es va posar molt content per mi, perquè al final ell ja ha viscut grans moments amb el Calafell i amb molts grans clubs, com el Porto mateix, i ell em va dir que vingués aquí a Calafell, que era un club impressionant, i que ja estava molt agraït, que aquí va ser molt feliç i es va alegrar molt per mi.
2: Miqui, perquè la gent que no et conegui sàpiga una mica més de tu, doncs explica una mica la teva trajectòria dins el món de l'hoquei.
4: Val, doncs, jo començo a patinar amb 3-4 anys allà a l'escoleta del Vilanova i com tot nen comences a un col·le, a l'escola Pia, i després ja quan comences a créixer vas a les casernes, que jo considero que és un pavelló especial i mític del món del hockey, i bé, doncs cap a la categoria de la B de primer any o de segon any ja vaig fer el pas i vaig anar cap a Mundet amb el Barça, i doncs allà he estat 7 o 8 anys, ja els últims anys doncs combinant una mica amb dinàmica de primers equips, i aquest final de temporada vaig anar cedit al Cerdanyola, d'Oquiga, i bé, doncs vaig també estat amb la selecció, hem jugat al Mundial i amb el Quim, i fins aquí.
2: Què tal la teva experiència jugar amb el teu germà dins de l'equip?
4: La veritat que molt especial. Era un dels objectius que teníem, que sabíem que ens feia molta il·lusió els dos. Al final, el meu germà, per condicions laborals, doncs, ha hagut de penjar els patins, i una mica com a Last Dance, que es diu, doncs, li feia il·lusió que juguéssim junts, i a més a la màxima categoria. I la veritat que ha sigut molt, molt especial. O sigui, jo crec que, per exemple, al Quim mateix li faria molta il·lusió jugar amb el seu germà, i doncs que s'hagi pogut donar aquesta oportunitat, doncs molt agraït, la veritat.
2: Precisament anava a dir que també és el cas del Quim, que el seu germà també juga a l'hoquei. Quina experiència és la teva, en concret? La teva relació amb el teu germà dins de l'àmbit esportiu, com ho parleu, com us doneu doncs consells o ànims o...
5: Bueno, ell és el que em dona consells a mi, perquè jo just acabo de començar, però bueno, la relació és molt bona. L'únic que jo dins la pista és, doncs, soc molt competitiu. Sempre m'ha costat molt separar el hoquei de la vida personal. I a mi a vegades m'ha costat, quan he jugat contra ell, m'ha costat... Hòstia, doncs, quan, per exemple, l'Afers, que vam perdre la final contra ells, a mi em va costar després parlar amb ell i estava bé, perquè costa a vegades separar això del hoquei. I més, també és... Hòstia, el teu germà t'ha guanyat. Saps? El pique que tenies a casa, doncs ara està a la pista. I doncs va costar una mica, però bé, sempre parlo amb ell després dels partits, sempre li demano consell, sempre m'ajuda i tot molt bé.
2: Vols dir que hi ha pic, en sèrio?
5: Sí,
2: sí.
5: Sí, els partits ja es veu, ja sí. Algun cop ja m'han enganxat.
2: Ostres, doncs bé, és una manera, no?, també de gestionar el joc dins la pista, no? Si hi ha pic, perquè
5: sí.
2: Si no hi hagués pic, potser...
5: No, bueno, jo també és el que és el prepartit, ja ens escalfem una mica, diré, ja t'arrambaré la valla o et guanyaré, coses així, i al final, doncs, dins la pista els dos volem guanyar i és el que li dic jo sempre. Al final, jo quan estic a pista m'oblido una mica d'aquest mon germà. Ell sempre em diu, no sé què, però jo li dic, hòstia, jo vull guanyar-te, després ja quan acabi el partit ja ve. Però bueno, m'ha costat una mica al principi.
2: Molt bé. Heu fet alguna cosa ja a la pista? Alguna reunió?
5: Bueno, vam fer dos entrenos abans de anar-nos de vacances, tots junts, i amb el nou staff i amb el Miki i amb els dos porters que s'han incorporat. I vam fer reunió també abans de marxar per saber calendaris, quan començaríem i com aniria una mica la temporada i això. I ara just començarem la setmana que ve.
2: Mm-hmm. Què espereu d'aquesta primera setmana d'incorporar-vos, de retornar a...
5: Ens matxaqui una mica el Guillem.
2: Sí?
5: Ens apreti una mica, segur. Això segur.
2: El Guillem és dur o què?
5: Bueno, una mica.
2: Una mica, eh?
5: Sí, però ja va bé que ens apreti.
2: Què esperes, Miki, del Guillem Cabestany?
4: Bueno, jo he tingut la sort d'haver coincidit alguns entrenaments amb el Guillem a la selecció i, bueno, conec una mica la seva manera de fer. I la veritat, doncs, moltes ganes d'aprendre de tot el hoquei que té i tota la trajectòria i, bueno, que em tregui el màxim de suc possible, per dir una manera, i doncs, arribar al 100% per ja començar a lluitar tots els títols, la Lliga Catalana, la Supercopa i l'inici de la Lliga.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Recordem que aquest dijous, 27 d'agost, a 1:15 del migdia, al pavelló Joan Ortoll tindrà lloc al Media Day, el dia dels mitjans de comunicació, per estrenar la temporada del Calafell Menorquina. Està obert als aficionats i tots els mitjans de comunicació.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. als serveis.
0: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Mira, bon dia.
6: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30 amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar augmenti de marejol a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixos al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar tant de nit com de dia i es mourà entre els 24 de mínima i de 30-31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda tot el dia amb maró.
0: Gràcies, Josep, per la informació del temps. Com sempre a aquesta hora, ara donem un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dimecres, 26 d'agost. La Vanguardia parla en portada de la crisi migratòria. Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu. La ministra atribueix el que va passar un atac híbrid, però no concreta de qui. Sánchez canviarà la llei d'estrangeria i atorga el comandament únic al ministre Torres. El periòdico. Robles i Marlaska xoquen en públic per les alertes del CNI sobre l'assalt a Ceuta. El Punt Avui titula Salut Blava. Professionals de la salut, investigadors i entitats avaluen els beneficis físics i mentals que proporciona el medi marí per millorar el benestar de col·lectius vulnerables o pacients oncològics i amb ansietat. El rotatiu ara en portada també parla de la crisi migratòria, xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. La delegació del govern desmenteix la ministra i afirma que el CNI no els va anticipar l'entrada massiva. El govern espanyol endurirà la llei d'asil i estrangeria per adaptar-la al Pacte Europeu de Migració. Passem ara a les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo diu, ja està aquí. Livakovic. El Barça pagarà 4 milions per al porter que passa revisió mèdica i signarà contracte fins l'any 2030. I el Mundo Deportivo també parla de ciclisme. Pogacar dinamita la Volta a Andorra amb un atac descomunal a 50 quilòmetres de la meta. I el diari Esport publica una imatge en portada sorpresa, Livakovic. El porter internacional croata ha arribat a Barcelona i avui passa la revisió mèdica. Signarà el seu contracte fins l'any 2030. La porta es reuneix amb Deco i desactiva el pla B a Julián. Són titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però fins les 9 del matí, si seguiu aquí en el 107.9 de la FM online a calafell.tv, t'expliquem, et resumim els titulars més importants. Comencem per la política. Robles i Marlaska no aclareixen per què el CNI no va preveure l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La ministra de Defensa referma al Congrés que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes, després que un ministre marroquí s'ha referit a les dues ciutats com a ocupades. El govern espanyol admet que la policia pot haver fet un ús desproporcionat de la força a Elx. L'executiu

Dan reclama al govern que doni la cara i assumeixi responsabilitats. El govern espanyol crea un registre estatal públic i obligatori per regular l'activitat dels grups d'afluència. La norma atribueix al Consell de Transparència i Bon Govern la gestió del registre i la potestat sancionadora. La ministra de Sanitat critica la mala fe de Feijó amb la crisi de Ceuta. El que cal confinar, diu, és la ignorància. El govern revisarà el pla d'emergència dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert. El govern actualitza la normativa editorial de les seves publicacions. L'activitat inclou llibres, revistes, mapes o materials multimèdia. El govern impulsa un pla pilot per a la planificació i gestió integral d'inversions estratègiques de cultura. El programa vol implementar una metodologia comuna per a una gestió integral avaluable.

I de la política saltem a la plana social del dia. Pau, no ferits. La crisi s'enquista a Ceuta i la policia torna a carregar contra migrants. La Policia Nacional ha utilitzat gas pebre i salves aquest passat dimarts per dispersar els migrants a la platja del Trampolín. Com es formen els tornados i quants n'hi ha cada any a Catalunya? El més fort d'aquest segle en territori català va ser a Cabra del Camp el 2008 i està al nivell del d'aquest dilluns a Occitània, que va arrasar al poble de Pomars. L'incendi de Collserola en fase d'estabilització i amb barris confinats. Dues dones han estat crítiques per la caiguda d'un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà. Van resultar ferides durant les pluges torrencials que van descarregar més de 100 litres per metre quadrat en alguns municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. Les víctimes són dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys. Ja són gairebé 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació i continuen recopilant informació de nous casos que puguin sortir.

seguim repassant l'actualitat social. Campistes afectats per la tempesta i que la marçada de Tarragona diuen que va ser com un apocalipsi. A les urbanitzacions de Llevant hi ha desenes de pins caiguts, alguns damunt de carrers, cases i cotxes.

El biòleg Josep Canadell rep el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026. El govern atorga la distinció a l'investigador per la seva recerca sobre el paper de la natura en el canvi climàtic. El govern allarga un curs més al model de governança educativa que enforteix el paper del món local. La iniciativa es va posar en marxa en forma de prova pilot en 5 zones. L'episodi de pluges intenses va acabar amb una trentena d'atesos pel SEM i 866 trucades al 112. Els bombers van rebre 539 avisos, més de la meitat s'han concentrat a Tarragona Ciutat. Un estudi apunta que viure un període de sequera durant l'embaràs incrementa el risc de part prematur.

recuperen 9 vehicles d'alta gamma robats a Dinamarca, Itàlia i França i que es van matricular i vendre fraudulentament. Els Mossos han denunciat penalment el responsable i han recuperat documentació i contractes de compravenda falsos. Us estem posant al dia de tot el que passa des d'aquí, des de Calafell Ràdio. Com sempre, us apropem les notícies. Passem ara a l'economia. La sequera i les onades de calor posen en alerta l'economia europea. L'escassetat de pluges d'aquest estiu ha afectat greument el transport fluvial de mercaderies i l'agricultura, una situació que es podria agreujar amb el Niño. Eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, que puja fora de la temporada d'estiu. Són municipis que reben dades directes sobre la procedència i l'estada dels turistes. Les Kellys es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals. Diu que són treballadores i no esclaves. Les cambreres de pis asseguren que les seves condicions van a pitjor, mentre el sector turístic bat rècords. Els cellers confirmen l'avançament de la barema amb l'entrada de 126,8 milions de quilos de raïm, un 63% interanual més. Totes les denominacions d'origen inicien la collita, que és especialment primerenca en el macabeu i el xarel·lo. La pensió mitjana creix un 4,5% a l'agost a Catalunya, fins als 1.426 euros. La Seguretat Social abona 1,83 milions de pensions, un 1% més que fa un any. I ara sí, anem a conèixer què passa a la resta del món.

Veneçuela xifren 6.509 els morts pel terratrèmol de fa dos mesos i encara busca sota la runa. Fins ara s'han retirat prop de 600.000 tones de runa i calculen que els queda un any abans que no la treguin tota. Pomars en estat de xoc per la destrucció del tornado. És com si hi hagués hagut una guerra. Hi ha una quarantena de ferits i danys en uns 300 habitatges d'aquest poble del sud-est de França que està totalment evacuat. Operació dels Estats Units per bloquejar econòmicament l'Iran i qui comenci a comerciar, com ara la Xina. Sentència inèdita a Egipte. Reconeixen els drets a una nena nascuda fruit d'una violació. Fins ara, com que no s'havia acreditat un matrimoni previ al naixement, vivia en un buit legal, sense poder anar a l'escola. Brussel·les ha aprovat 6.100 milions d'euros per als sistemes de defensa aèria i antimissils d'Ucraïna. I ara passem als titulars culturals.

Mort Dolly Parton, llegenda de la música country, als 80 anys. La mort l'ha anunciat al seu nebot a Instagram. El llibre enllesteix els assajos de Tot fent la vella Elena, un homenatge als inicis de la sala. La nova versió del mallorquí Miquel Mas dista de la versió clàssica La vella Elena, una de les primeres obres del llibre de Gràcia. Crítica de les estrenes de cinema. La fantàstica El ser querido marca l'inici de la nova temporada. La pel·lícula de Rodrigo encapçala les estrenes de la setmana que s'avancen a dimecres. La quarta aventura de Tadeu Jones i El ser querido, com dèiem, estrenes destacades de la setmana. A Netflix arriba la minissèrie Toda la verdad de mis mentiras, adaptació de la novel·la d'Elisabet Benavent. Els treballadors de biblioteques en vaga decidiran la setmana que ve el nou calendari d'accions davant del bloqueig. La representació denuncia un augment de la repressió sindical i de la negociació que s'ha fet poc. Robert visitarà el Festival de Cinema de Sitges per rebre el Premi Màquina del Temps. El certamen reconeix una trajectòria excepcional que ha contribuït a la renovació del terror contemporani. Neix Teatre Balmes, un nou espai al centre de Barcelona que acollirà comèdia, música i arts performatives. I ara sí, ens centrem en la premsa esportiva. Xavi diu, vinga a la Universitat del Futbol. L'extècnic i exjugador del Barça ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos i ha dit que vol un equip amb passió i amb ambició que tingui la pilota. Sobre el blaugrana Frenkie de Jong, Xavi ha explicat que ha de ser un jugador important per la selecció neerlandesa, per la idea i la filosofia que hi ha. En aquest sentit, li ha desitjat que es recuperi bé i ha admès que ja han tingut converses. Arriba el croat Livakovic, amb dubtes sobre el seu futur immediat. La direcció esportiva del Barça avança l'arribada del porter i té pendent decidir el seu futur. El jugador ha aterrat a Barcelona i aquest dijous passarà revisió mèdica. Tot i que en principi semblava que havia de marxar cedit, ara està oberta la possibilitat que es quedi aquesta mateixa temporada al Camp Nou com a segon porter, darrere de Joan García i davant de Sexnik. Cimera amb la porta a la Ciutat Esportiva, quatre noms a la rampa de sortida. A l'espera del fitxatge d'un nou, el club vol resoldre el futur de Valde, Casador, Héctor Fort i Koundé. En el cas de Valde, Manchester City és un possible destí. En el cas de Casador, la Premier el vol. En el cas d'Héctor Font, un destí alemany. Mourinho diu, confio en l'arbitratge, no crec que hi hagi àrbitres amics de Negreira. El Real Madrid afronta contra la Real Societat el primer partit de la temporada al Bernabéu. El tècnic portuguès lamenta els errors arbitrals, però mostra confiança cap als àrbitres de la Lliga Espanyola. El Barça-Madrid de la Lliga Femenina jugarà al Camp Nou. Per primera vegada es podrà veure el gran duel de la Lliga Femenina a l'Spotify Camp Nou. El partit de Lliga Femenina entre el Barça i el Real Madrid serà entre el 3 o el 4 d'octubre. Es jugarà al Camp Nou, així ho ha decidit el Barça, amb la voluntat de tornar a omplir el recinte blaugrana amb un dels partits que més atrau l'afició culer. Una
L'equip de Lituània intenta fitxar Aitana Bonmatí i Ted Lasso. L'actor Jason, estrella d'una sèrie d'Apple TV, ha estat convidat per entrenar un partit de la primera divisió femenina en un vídeo promocional en què s'escenifica una invitació a la jugadora blaugrana. Detenen un entrenador de voleibol per violar una menor a Palma. L'home ha quedat en llibertat provisional amb una ordre d'allunyament. El futur d'Arnau Martínez a prop de resoldre's al Girona. El jugador del Girona podria estar vivint les seves últimes hores al club i el seu nou destí apunta a més talla. Recta final, quan tanca el mercat de fitxatges d'estiu 2026. Dates límit del mercat de fitxatges a la Liga, Premier League, Sèrie A, League i les grans lligues de futbol mundial. La Lliga Espanyola serà l'última de les grans competicions domèstiques a tancar el mercat de fitxatges. Els clubs de la Liga tindran temps fins al dimarts 1 de setembre a les 23:59 minuts per inscriure nous jugadors. Els equips de primera i segona divisió tindran fins l'1 de setembre també per tancar fitxatges d'última hora. La Premier, una altra dimensió. Així ha revolucionat el mercat de fitxatges. La Premier League lidera el mercat de fitxatges internacional amb gairebé 3.000 milions d'euros en traspassos, molt al davant de la Liga, la Sèrie A i la Bundesliga.

L'última i fatídica expedició de Sergi Mingote al K2. Amb imatges gravades pel mateix Mingote en un documental, fa una mirada íntima a la personalitat de l'escalador i reflexiona sobre l'atracció pel risc en el món de l'alpinisme.

ara parlem de ciclisme. L'anèssim recital de Pogacar fa esclatar la Vuelta a Andorra, primera etapa d'alta muntanya i festival del ciclista eslovè, que ha trencat l'etapa en l'ascensió, marxant en solitari quan faltaven 50 quilòmetres del 5-5 que tenia l'etapa. Ha guanyat amb 2 minuts i 39 de marge i lidera la Vuelta amb més de 3 minuts de marge. I també tenim notícies esportives en tenis. Remuntada de Williams i Alcaraz per passar quarts de l'US Open. El murcià reapareix 4 mesos després formant parella mixta i internacional amb la llegenda del tenis femení. S'ha imposat en 2 sets. Carlos Alcaraz i Serena Williams formaran parella a l'Obert dels Estats Units. El número 2 del món i la mítica tenista nord-americana disputaran els dobles mixtos del Gran Slam. La Vuelta pren mesures amb la influencer catalana Erola Jones. Els comentaris d'una creadora de continguts, el crac eslovè, han generat una onada de crítiques entre periodistes i aficionats del ciclisme. La seva feina ha aixecat polseguera ja des del primer dia, sobretot per un vídeo en què apareix fent comentaris fora de lloc de Pogacar, en els 5 cops campió del Tour i gran reclam d'aquesta edició de la prova.

són titulars destacats de la premsa esportiva aquests últims minuts que hem repassat des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també online a calafell.tv.

pocs minuts ens separen de les 9 del matí. Com sempre, a aquesta hora ha arribat el moment de l'efemèride musical del dia. Tal dia com avui, de l'any 1989, va néixer Luis Cepeda, cantant espanyol. Compositor espanyol que es va donar a conèixer l'any 2017 a la novena edició del concurs de cant Operación Triunfo. Va néixer a Orense, Galícia, és fill d'una professora i un arquitecte i fabricant de guitarres. Els seus estudis van començar a la Universitat de Coruña i després es va presentar amb la seva carrera musical a inicis de l'any 2015, on va participar a la tercera temporada del talent show La Voz de Telecinco. També del 2017 al 2018 va presentar-se a Operación Triunfo, al concurs musical que va tornar després d'anys sense emissió, i aquí va ser seleccionat per cantar amb Morat i amb altres cantants reconeguts. Us deixem amb un dels seus temes musicals que us ho prepararà fins al punt de les 9 del matí. Molt bon dimecres.

0: Aitor.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: sense cap tipus de problema. És l'impotència aquesta de que t'apliquin una llei que hauria de servir per una altra cosa i que t'ho facin amb aquesta...
1: Summertime, Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: passat per molts canvis que hem pogut sobreportar. I jo sempre me'n vaig a la part pràctica purament, perquè la part pràctica, quan nosaltres anem a les proves, això no admet discussió. Ves a posar els exemples que recordis de canvis que hagis tingut a la teva vida. Si vols, fins i tot, canvis difícils, sí, canvis inesperats, no importa l'àmbit que sigui, i a partir d'aquí mira com ho has gestionat.
1: Mireia, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 26 d'agost.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El 27è Mercat Medieval de Calafell es celebrarà del 28 al 30 d'agost. El nucli antic de Calafell es tornarà a omplir d'activitats i de paradetes de productes artesans. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Primer de tot les resumim en titulars. Continuen els show cookings d'economia blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà aquest dissabte 29 d'agost. La mítica botiga de la platja de Calafell tanca després de 15 anys el Relet Relet, amb liquidació fins a final d'agost. La Festa Major de Santa Oliva arrenca oficialment avui dimecres i s'allargarà fins diumenge, amb un ampli ventall d'activitats de cultura popular, música i tradició per a tots els públics. Els Mossos d'Esquadra recuperen 9 vehicles d'alta gamma valorats en 640.000 euros que van ser sostrets, matriculats i venuts fraudulentament, un d'ells a la Bisbal del Penedès. El Banc de Sang fa una crida a la mobilització ciutadana per assolir les 40.000 donacions aquest estiu. Durant l'època estival de les reserves pateixen una davallada del 20%, mentre que els hospitals de Catalunya continuen necessitant unes 1.000 donacions diàries. El govern revisarà el pla d'emergència dels aiguats a Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert. Paneque, la consellera, destaca que no s'ha lamentat cap dany personal i que s'ha complert l'objectiu de protegir la població. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El jugador d'hoquei patins Miqui Escala va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 2025-2026. El jove de Vilanova i la Geltrú ha estat el nou fitxatge d'enguany del Calafell a Menorquina. Avui ve acompanyat d'un altre dels jugadors, el Quim Gavarró, per parlar de la seva arribada al Club Patí Calafell.
0: Calafell viatjarà en el temps del 28 al 30 d'agost amb la celebració del Mercat Medieval, un esdeveniment que transformarà completament els carrers empedrats del nucli antic al poble de Calafell. L'Ajuntament ha dissenyat per aquest any una programació amb més de 95 activitats, un campament medieval i unes 50 parades d'artesania i gastronomia tradicional. Compliran de vida els voltants del castell de la Santa Creu. El mercat obrirà les portes de manera oficial aquest divendres 28 d'agost a 2:45 de la tarda. El plat fort de la primera jornada serà la desfilada inaugural a les 7, oberta a la participació de veïns, on hi haurà la presència de criatures fantàstiques com orcs, el gegant del Vimet, el drac Espurna, el bruixot de les bombolles i els gegants Pere i Carme, acompanyats de la banda medieval de Calafell. Durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, de matí i tarda, el públic podrà gaudir d'espectacles de carrer itinerants, com la dansa de l'os, històries de dark fantasy, bufons, malabars i l'animació musical. Les nits clouran amb la mítica cercavila de les ànimes, una recreació històrica i visites al castell. L'epicentre de la història viva es situarà darrere del castell amb el campament medieval, a càrrec del grup medieval Arcs Corpus Dei Cordis. En aquest espai es faran demostracions de lluita de cavallers, exposicions d'armament, mostres de cuina de l'època i el ritual de vestir el cavaller. A més, el Castell de la Santa Creu oferirà horaris especials d'obertura i organitzarà visites guiades en català i castellà per un preu de 2 euros l'entrada amb reserva prèvia obligatòria. Les parades del mercat oferiran demostracions en directe de diversos oficis ancestrals, ferreria i fusteria, vidre bufat i terrissa, destil·lació d'essències i filat de llana. Els més petits disposaran d'una zona de jocs infantils, atraccions tradicionals com una caravana de rucs i tiramarc. Com avançala, la Biblioteca Ventura Gasol organitza tallers infantils de diademes de flors i unicorns els dies 26, avui, i demà 27 d'agost. Serà la 27a edició, una activitat amb tradició al nucli antic i que es viu molt intensament. El mercat medieval de Calafell és un dels més antics de Catalunya. El caracteritza un tret distintiu. El certamen es celebra als mateixos carrers on es feia el mercat a l'edat mitjana. El mercat començarà amb la tradicional prèvia d'un sopar, espectacle medieval, la nit d'aquest dijous 27 d'agost. Serà la plaça Catalunya a partir de les 9 de la nit. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats, com dèiem, amb una desfilada inaugural el divendres. L'organització recorda que l'accés al mercat medieval és totalment gratuït i convida els visitants de fora de la comarca a utilitzar el transport públic, ja que la línia de Rodalies R2 Sud connecta Barcelona amb Calafell en poc menys d'una hora. Per als que prefereixin el vehicle privat, el municipi està connectat mitjançant la C32 i l'AP7.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Pots gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada en directe, amb demostracions plenes de sabor, creativitat i talent. El lloc és el Mercat Municipal de Calafell i serà aquest dissabte 29 d'agost a les 11 del matí. Una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar els sabors del nostre territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Adeu a una popular botiga de joguines de Calafell. L'establiment Relet Relet, situat a la zona de la platja, concretament al carrer Sant Pere, tanca. Així ho han anunciat els mateixos propietaris a través de les xarxes socials del local. Després de 15 anys, tanquen la botiga. Una notícia que ha sorprès i entristit els qui la coneixien. Ho han anunciat amb un post a Instagram. Tot i que el missatge a les xarxes socials no han explicat els motius concrets del tancament, sí que han volgut dedicar un comiat a tots els que coneixen la botiga. Era una botiga de joguines coneguda i estimada, i no només pels seus productes, sinó també per la seva proximitat amb la gent. De fet, una de les coses que recorden en el seu post és la iniciativa de ja fa temps que duien a terme al mateix carrer de Calafell. Quantes endevinalles hem penjat a la paret del carrer Sant Pere? S'han convertit en un petit clàssic del poble i els ha encantat veure com les resolíeu. Així doncs, deixen clar que el tancament no serà tan imminent, la botiga continuarà oberta fins que acabi el mes d'agost. Després d'això, ja sí que diran adéu per sempre. Precisament per la necessitat de buidar la botiga han anunciat també que hi haurà descomptes de fins al 30% fins a finals d'agost.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El municipi de Santa Oliva ja està preparat per viure els dies més grans de l'any. L'Ajuntament ha presentat de forma oficial el programa complet d'una edició que combina la tradició local amb propostes musicals i familiars. Tot i que el grup

0: temps i el correcte desenvolupament de les activitats, Policia Local i Ajuntament de Santa Oliva han implementat un pla de restriccions de trànsit. Durant tota la setmana es produiran talls de circulació, canvis de sentit i prohibicions d'estacionament en diverses vies públiques de Santa Oliva. Les autoritats municipals demanen als ciutadans màxima col·laboració i atenció a la senyalització provisional, recordant que els incompliments podran ser sancionats. Per qualsevol consulta d'horaris o plànols de mobilitat, els veïns poden rebre el programa físic a casa o revisar l'agenda actualitzada a través del portal de la Línia Verda de Santa Oliva. Avui és el primer dia dels actes centrals de Festa Major Santa Oliva, avui dimecres 26 d'agost, amb repic de campanes i tronada de Festa Major per donar inici. A 8:45 de la nit, a la plaça de darrere del local cultural, el pregó de Festa Major. A continuació, pels carrers del nucli històric Correfoc, amb els Diables de Santa Oliva i espurnes de foc grans, i amb acompanyants de colles d'altres poblacions. Versots i carretillada, i tot seguit des del camp de futbol municipal al Castell de Fox. A la plaça Europa hi haurà concert amb Waikiki Versions. De cara a demà dijous, pels carrers del nucli històric, hi haurà les tradicionals matinades a càrrec dels grallers de Santa Oliva. A 11:45, la sortida des del castell al Bot del Poble, amb la imatge de la Mare de Déu del Remei i la missa solemne de Festa Major. Tot seguit, processó i veneració de la Mare de Déu del Remei. Per la tarda a les 8, a la plaça Europa, concert de Festa Major amb l'orquestra Salvatana. I a la mitjanit, a la plaça Europa, ball de Festa Major. Totes les activitats continuaran fins al diumenge. Les anirem detallant als informatius d'aquesta casa a la secció comarcal.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra han recuperat 9 vehicles d'alta gamma valorats en prop de 640.000 euros i vinculats a una matriculació fraudulenta de vehicles sostrets i falsificats. La investigació ha permès denunciar penalment un home de 51 anys com a presumpte responsable de delictes relacionats amb falsificació documental, receptació de vehicles sostrets, estafes i blanqueig de capitals. La investigació va començar el juliol del 2025 després de detectar possibles irregularitats en la inspecció d'un expedient de matriculació d'un vehicle d'importació procedent d'Itàlia. Les gestions posteriors van permetre localitzar i intervenir un Maserati sostret que es pretenia matricular a l'Estat mitjançant documentació italiana sostreta en blanc i posteriorment falsificada. Després d'aquest primer cas, la identificació de diversos indicadors relacionats amb aquesta modalitat de frau documental va permetre detectar mesos més tard l'intent de matriculació d'un altre vehicle d'alta gamma. A partir d'aquest segon fet, els agents van iniciar una nova investigació que va permetre localitzar i intervenir 7 vehicles més. En conjunt, el valor del mercat dels vehicles recuperats s'aproxima als 640.000 euros. Les actuacions policials van determinar que tots aquests vehicles van ser sostrets a Dinamarca, Itàlia i França i que després van ser manipulats falsificant els números del bastidor i matriculant-los utilitzant documentació oficial sostreta en blanc. En el cas dels dos primers vehicles detectats, la intervenció policial va permetre impedir que arribessin a ser matriculats al territori estatal. En el transcurs de la investigació es van recuperar 4 permisos de circulació italians i 10 austríacs, tots ells documents oficials, sostrets en blanc. Per la localització i recuperació dels vehicles a localitats, entre elles hi trobem la Bisbal del Penedès. Ha estat clau la col·laboració de diferents grups de recerca i documentació dels Mossos d'Esquadra. De la mateixa manera, les gestions han permès esclarir un presumpte delicte de denúncia falsa de robatori i una tentativa d'estafa a una companyia asseguradora per part del mateix investigat. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions relacionades amb aquest tràfic il·lícit de vehicles i documents oficials sostrets.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Seguim amb més notícies ara d'àmbit general. El Banc de Sang i Teixits manté activar una alerta per reforçar de manera urgent les reserves de sang a Catalunya. Amb l'arribada de la recta final de les vacances, l'organisme recorda que el volum de donacions disminueix prop d'un 20% a causa dels desplaçaments, tot i que les necessitats assistencials i les transfusions als centres hospitalaris es mantenen totalment estables. La campanya d'enguany té el repte fixat d'assolir les 40.000 donacions entre juliol i agost.

0: 2 per garantir un nivell òptim de reserves. La necessitat de sang no s'atura durant el període de vacances. Es requereixen 1.000 donacions diàries per poder cobrir la demanda de tractaments i intervencions quirúrgiques. Aquesta necessitat es fa especialment crítica en components com plaquetes que tenen una caducitat de tan sols 5 dies, un fet que obliga a mantenir un ritme de recollida constant i homogeni. Les autoritats sanitàries recorden que els punts de donació actuals disposen d'espais totalment climatitzats i confortables. Poden donar sang totes aquelles persones que compleixin els següents requisits bàsics: tenir entre 18 i 70 anys, pesar un mínim de 50 quilos, gaudir d'un bon estat de salut general, no acudir en dejú i haver-se hidratat correctament abans i després de l'extracció. La campanya d'estiu continua totalment activa fins a mitjans del mes de setembre. Des del Banc de Sang es demana a la població que aprofiti els darrers dies de vacances o la tornada a la rutina per fer un gest altruista. Les persones interessades poden consultar els punts mòbils i reservar la seva cita directament a través del portal web oficial del Banc de Sang i Teixets.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el govern revisarà el pla d'emergències dels últims aiguats al Camp de Tarragona, com es fa sempre, però ha defensat que Protecció Civil no enviés les alertes. A la roda de premsa, Paneque ha explicat que les alertes als mòbils es continuaran enviant per criteris tècnics i de forma col·legiada. Es farà la revisió si hi ha elements de millora, les incorporaran, però diu que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent amb criteris tècnics. Ha destacat que en aquests últims episodis no s'ha hagut de lamentar cap dany personal i, per tant, s'ha complert, diu, l'objectiu de protegir a les persones. Escoltem a la consellera Sílvia Paneque, que diu que es revisarà.
2: Jo sí, però el criteri continuarà sent aquell que tècnicament s'avali en cada moment per experts que recordo tant del Meteocat com de Protecció Civil com d'Emergències són absolutament pioners i capdavanters en la gestió d'emergències. El govern es mostra satisfet quan s'assoleix el primer objectiu que té la Protecció Civil i la gestió del risc, que és la protecció de les persones. I no hem de lamentar, com dic, víctimes mortals. Per tant, en aquest sentit sí, i repeteixo, després de cada episodi sempre hi ha una revisió, sempre, de la cadena de decisions i si hi ha algun element a millorar. I si hi és, es trasllada, es comunica i s'incorpora en els protocols.
0: La consellera Paneque ha dit, per tant, que revisaran els episodis a Tarragona i que si hi ha elements de millora s'incorporaran.
2: Doncs, com dic, es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
0: Precisament, a la primera reunió del govern després de les vacances d'estiu, el Consell Executiu ha analitzat un informe sobre l'impacte negatiu del canvi climàtic. En aquest sentit, Paneque ha assenyalat que davant del nou escenari les polítiques d'adaptació seran una de les prioritats del govern. Pel que fa als criteris tècnics que segueix Protecció Civil per decidir si envia un SLR, Paneque ha recordat que el protocol estableix que hi ha d'haver una fase de 5 o 6 de perill i que es tenen en compte diferents factors tècnics. Ha insistit que no hi ha una tendència de més o menys prudència per part del govern, sinó que es pren una decisió de manera col·legiada tenint en compte diferents criteris tècnics, com per exemple l'hora de l'episodi o si hi ha serveis d'emergència desplegats a la zona. També ha explicat que enviar un SLR de matinada podria haver provocat la mobilitat de la població. Davant les peticions de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per part de Junts i els Comuns, Paneque ha replicat que el govern sempre està disposició, sigui amb compareixences, interpel·lacions o sessions de control. Afegit tot recordant que l'SLR és un dels mecanismes per enviar comunicacions a la població, però que també n'hi ha d'altres.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
3: El jugador d'hoquei patins Miqui Escala va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 2025-2026. El jove de Vilanova i la Geltrú ha estat el nou fitxatge d'enguany del Calafell la Menorquina. Avui ve acompanyat d'un altre dels jugadors, el Quim Gavarró, per parlar de la seva arribada al Club Patí Calafell. Volem saber com va ser aquesta proposta.
4: Bueno, va ser a finals de, no sé si maig ja, o juny, i res, vaig parlar amb l'entrenador i amb el president, em van proposar el pla que hi havia, els objectius com a club, la forma de jugar, i des del primer dia jo vaig tenir ben clara la meva decisió. Al final estar aquí és un privilegi, i bueno, com t'he dit, jo des que vaig parlar amb en Guillem tenia clar que volia estar aquí, i al final tot ha anat bé i aquí estic.
3: Què et sembla el pavelló Joan Ortoll, tenint en compte l'afició que té i que enguany doncs, ha rebut també un reconeixement com a millor afició del Top Stick Fan Award?
4: Sí, o sigui, el meu germà ha jugat aquí molts anys, i jo me'n recordo venir aquí quan era més petit i ja veia doncs, l'escalfor que hi ha en aquest pavelló, i jo deia, jo vull jugar aquí, perquè vas a altres pavellons de Lliga on no hi ha tanta afició i vens aquí i és una altra història. O sigui, veus la grada plena de gent, animar, al final l'ambient és molt sa, considero, i també és un dels aspectes que m'ha fet venir cap aquí.
3: Per qui no ho sàpiga, doncs el Miqui és el germà del Jan Escala, que ha jugat al Club Patí Calafell i va marxar, no? I suposo que t'ha donat informació rellevant sobre el club.
4: Sí, ell sempre m'ho diu, ell aquí va ser molt feliç, i quan va haver-hi la proposta de venir cap aquí, ell va ser el primer que em va dir que li donés una oportunitat, que al final ell, com ha estat aquí, no ha estat enlloc, i ell, com t'he dit, ha sigut molt feliç al Calafell, i jo venint-lo a veure també vaig ser molt feliç. El vaig veure disfrutar, assolir, per exemple, la CERS, i res, com t'he dit, des de petit que venia aquí a veure el meu germà, doncs que vaig, o sigui, tenia ganes de jugar amb aquests colors i content que hagi pogut ser.
3: I aprofito que tinc aquí el Quim per preguntar-li doncs com ha rebut aquesta nova incorporació.
5: És especial, perquè jo amb el Miqui ja havia jugat a la base del Barça, fa molt que ens coneixem, els nostres germans ja havien jugat junts aquí a Calafell, llavors hem compartit moltíssimes coses, i ha sigut especial rebre el Miqui al Calafell. I crec que, bueno, ja agafàvem ganes la temporada, però ara amb la incorporació del Miqui l'agafo un mes.
3: Miqui, què esperes d'aquesta temporada?
4: Bueno, jo, com ha dit el Quim, l'any passat van arribar dues finals molt importants, i bueno, jo crec que el Calafell ja a dia d'avui pot optar a totes les competicions a les que juga, a donar el màxim i com a mínim igualar la temporada de l'any passat, i si podem guanyar algun títol, doncs molt contents.
3: Què creus que pots aportar com a jugador?
4: Bueno, jo crec que puc aportar solidesa, em considero un jugador intel·ligent dins de la pista, considero que tinc arribada a porteria i també puc aportar aquesta... Bueno, puc aportar l'equip amb gols i això que t'he dit, o sigui, jo estic disposat a jugar a qualsevol lloc de la pista on em posin, em considero polivalent i on el míster em posi, jo content de jugar.
3: Suposo també que has tingut contacte amb el Sergio Miras, no? T'haurà donat alguns consells també, perquè és un veterà.
4: Sí, el Sergio, quan li vaig explicar també l'opció de venir aquí a Calafell, es va posar molt content per mi, perquè al final ell ja ha viscut grans moments amb el Calafell i amb molts grans clubs, com el Porto mateix, i ell em va dir que vingués aquí a Calafell, que era un club impressionant, i que ja estava molt agraït, que aquí va ser molt feliç i es va alegrar molt per mi.
3: Miqui, perquè la gent que no et conegui sàpiga una mica més de tu, doncs explica una mica la teva trajectòria dins el món de l'hoquei.
4: Val, doncs bueno, jo començo a patinar amb 3-4 anys allà a l'escoleta del Vilanova, i bueno, com tot nen, comences a un col·le, a l'escola Pia, i després ja quan comences a créixer vas a les casernes, que jo considero que és un pavelló especial i mític del món del hockey, I bé, doncs cap a la categoria de la Vi, la Vi de primer any o de segon any, ja vaig fer el pas i vaig anar cap a Mundet amb el Barça, i doncs allà he estat 7 o 8 anys, ja els últims anys doncs combinant una mica amb dinàmica de primers equips, i bueno, aquest final de temporada vaig anar cedit al Cerdanyola d'Oquiga, i bé, doncs vaig també estat amb la selecció, hem jugat al Mundial i amb el Quim, i bé, i fins aquí.
3: Què tal la teva experiència jugar amb el teu germà dins de l'equip?
4: La veritat que molt especial. Era un dels objectius que teníem, que sabíem que ens feia molta il·lusió els dos. Al final, el meu germà, per condicions laborals, doncs, ha hagut de penjar els patins, i una mica com a Last Dance, que es diu, doncs, li feia il·lusió que juguéssim junts, i a més a la màxima categoria. I la veritat que ha sigut molt, molt especial. O sigui, jo crec que, per exemple, al Quim mateix li faria molta il·lusió jugar amb el seu germà, i doncs que s'hagi pogut donar aquesta oportunitat, doncs molt agraït, la veritat.
3: Precisament anava a dir que també és el cas del Quim, que el seu germà també juga a l'hoquei. Quina experiència és la teva, en concret? La teva relació amb el teu germà dins de l'àmbit esportiu, com ho parleu, com us doneu doncs consells o ànims o...
5: Bueno, ell és el que em dona consells a mi, perquè jo just acabo de començar, però bueno, la relació és molt bona. L'únic que jo dins la pista és, doncs, soc molt competitiu. Sempre m'ha costat molt separar el hockey de la vida personal. I a mi a vegades m'ha costat, quan he jugat contra ell, m'ha costat... Hòstia, doncs, quan, per exemple, l'Afers, que vam perdre la final contra ells, a mi em va costar després parlar amb ell i estar bé, perquè costa a vegades separar això del hockey. I més, també és... Hòstia, el teu germà t'ha guanyat. Saps? El pique que tenies a casa, doncs ara està a la pista. I doncs va costar una mica, però bé, sempre parlo amb ell després dels partits, sempre li demano consell, sempre m'ajuda, i tot molt bé.
3: Vols dir que hi ha pic, en sèrio?
5: Sí,
3: sí.
5: Sí, els partits ja es veu, ja sí. Algun cop ja m'han enganxat.
3: Ostres, doncs bé, és una manera, no?, també de gestionar el joc dins la pista, no? Si hi ha pic, perquè sí. Si no hi hagués pic, potser...
5: No, bueno, jo també és el que és el prepartit, ja ens escalfem una mica, diré, ja t'arrambaré la valla o et guanyaré, coses així, i al final, doncs, dins la pista els dos volem guanyar, i és el que li dic jo sempre. Al final, jo quan estic a pista m'oblido una mica d'aquest mon germà. Ell sempre em diu, no sé què, però jo li dic, hòstia, jo vull guanyar-te, després ja quan acabi el partit ja ve. Però bueno, m'ha costat una mica al principi.
3: Molt bé. Heu fet alguna cosa ja a la pista? Alguna reunió?
5: Bueno, vam fer dos entrenos abans de anar-nos de vacances, tots junts, i amb el nou staff i amb el Miki i amb els dos porters que s'han incorporat. I vam fer reunió també abans de marxar per saber calendaris, quan començaríem i com aniria una mica la temporada i això. I ara just començarem la setmana que ve.
3: Mm-hmm. Què espereu d'aquesta primera setmana d'incorporar-vos, de retornar a...
5: Ens matxaqui una mica el Guillem.
3: Sí?
5: Ens apreti una mica, segur. Això segur.
3: El Guillem és dur o què?
5: Bueno, una mica.
3: Una mica, eh?
5: Sí, però ja va bé que ens apreti.
3: Què esperes, Miki, del Guillem Cabestany?
4: Bueno, jo he tingut la sort d'haver coincidit alguns entrenaments amb el Guillem a la selecció, i bueno, conec una mica la seva manera de fer, i la veritat, doncs, moltes ganes d'aprendre de tot el hockey que té i tota la trajectòria, i bueno, que em tregui el màxim de suc possible, per dir una manera, i doncs arribar al 100% per ja començar a lluitar tots els títols, la Lliga Catalana, la Supercopa i l'inici de la Lliga.
3: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Recordem que aquest dijous, 27 d'agost, a 1:15 del migdia, al pavelló Joan Ortoll, tindrà lloc al Media Day, el dia dels mitjans de comunicació, per estrenar la temporada del Calafell Menorquina. Està obert als aficionats i tots els mitjans de comunicació.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Qui els ha parlat també, Mireia Romaguera.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

Latin House, techno, trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn important.

0: favorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: margaritas by strings and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: Només tu i jo, el programa de música.

0: música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

accés. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, la millor música.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 26 d'agost.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El 27è Mercat Medieval de Calafell es celebrarà del 28 al 30 d'agost. El nucli antic de Calafell es tornarà a omplir d'activitats i de paradetes de productes artesans. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Primer de tot les resumim en titulars. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà aquest dissabte 29 d'agost. La mítica botiga de la platja de Calafell tanca després de 15 anys el Relet Relet, amb liquidació fins a final d'agost. La Festa Major de Santa Oliva arrenca oficialment avui dimecres i s'allargarà fins diumenge, amb un ampli ventall d'activitats de cultura popular, música i tradició per a tots els públics. Els Mossos d'Esquadra recuperen 9 vehicles d'alta gamma valorats en 640.000 euros que van ser sostrets, matriculats i venuts fraudulentament, un d'ells a la Bisbal del Penedès. El Banc de Sang fa una crida a la mobilització ciutadana per assolir les 40.000 donacions aquest estiu. Durant l'època estival de les reserves pateixen una davallada del 20%, mentre que els hospitals de Catalunya continuen necessitant unes 1.000 donacions diàries. El govern revisarà el pla d'emergència dels aiguats a Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert. Paneque, la consellera, destaca que no s'ha lamentat cap dany personal i que s'ha complert l'objectiu de protegir la població. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El jugador d'hoquei patins Miqui Escala va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 2025-2026. El jove de Vilanova i la Geltrú ha estat el nou fitxatge d'enguany del Calafell la Menorquina. Avui ve acompanyat d'un altre dels jugadors, el Quim Gavarró, per parlar de la seva arribada al Club Patí Calafell.
0: Calafell viatjarà en el temps del 28 al 30 d'agost amb la celebració del Mercat Medieval, un esdeveniment que transformarà completament els carrers empedrats del nucli antic al poble de Calafell. L'Ajuntament ha dissenyat per aquest any una programació amb més de 95 activitats, un campament medieval i unes 50 parades d'artesania i gastronomia tradicional. Compliran de vida els voltants del Castell de la Santa Creu. El mercat obrirà les portes de manera oficial aquest divendres 28 d'agost a 6:15 de la tarda. El plat fort de la primera jornada serà la desfilada inaugural a les 7, oberta a la participació de veïns, on hi haurà la presència de criatures fantàstiques com orcs, el gegant del Vimet, el drac Espurna, el bruixot de les bombolles i els gegants Pere i Carme, acompanyats de la banda medieval de Calafell. Durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, de matí i tarda, el públic podrà gaudir d'espectacles de carrer itinerants, com la dansa de l'os, històries de dark fantasy, bufons, malabars i l'animació musical. Les nits clouran amb la mítica cercavila de les ànimes, una recreació històrica i visites al castell. L'epicentre de la història viva es situarà darrere del castell amb el campament medieval, a càrrec del grup medieval Arcs Corpus Dei Cordis. En aquest espai es faran demostracions de lluita de cavallers, exposicions d'armament, mostres de cuina de l'època i el ritual de vestir el cavaller. A més, el castell de la Santa Creu oferirà horaris especials d'obertura i organitzarà visites guiades en català i castellà per un preu de 2 euros l'entrada amb reserva prèvia obligatòria. Les parades del mercat oferiran demostracions en directe de diversos oficis ancestrals, ferreria i fusteria, vidre bufat i terrissa, destil·lació d'essències i filat de llana. Els més petits disposaran d'una zona de jocs infantils, atraccions tradicionals com una caravana de rucs i tiramarc. Com avançala, la Biblioteca Ventura Gasol organitza tallers infantils de diademes de flors i unicorns els dies 26, avui, i demà 27 d'agost. Serà la 27a edició, una activitat amb tradició al nucli antic i que es viu molt intensament. El mercat medieval de Calafell és un dels més antics de Catalunya. El caracteritza un tret distintiu. El certamen es celebra als mateixos carrers on es feia el mercat a l'edat mitjana. El mercat començarà amb la tradicional prèvia d'un sopar, espectacle medieval, la nit d'aquest dijous 27 d'agost. Serà la plaça Catalunya a partir de les 9 de la nit. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats, com dèiem, amb una desfilada inaugural el divendres. L'organització recorda que l'accés al mercat medieval és totalment gratuït i convida els visitants de fora de la comarca a utilitzar el transport públic, ja que la línia de Rodalies R2 Sud connecta Barcelona amb Calafell en poc menys d'una hora. Per als que prefereixin el vehicle privat, el municipi està connectat mitjançant la C32 i l'AP7.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Pots gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada en directe, amb demostracions plenes de sabor, creativitat i talent. El lloc és el Mercat Municipal de Calafell i serà aquest dissabte 29 d'agost a les 11 del matí. Una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar els sabors del nostre territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Adeu a una popular botiga de joguines de Calafell. L'establiment Ralet Ralet, situat a la zona de la platja, concretament al carrer Sant Pere, tanca. Així ho han anunciat els mateixos propietaris a través de les xarxes socials del local. Després de 15 anys, tanquen la botiga. Una notícia que ha sorprès i entristit els qui la coneixien. Ho han anunciat amb un post a Instagram. Tot i que el missatge a les xarxes socials no han explicat els motius concrets del tancament, sí que han volgut dedicar un comiat a tots els que coneixen la botiga. Era una botiga de joguines coneguda i estimada, i no només pels seus productes, sinó també per la seva proximitat amb la gent. De fet, una de les coses que recorden en el seu post és la iniciativa de ja fa temps que duien a terme al mateix carrer de Calafell. Quantes endevinalles hem penjat a la paret del carrer Sant Pere? S'han convertit en un petit clàssic del poble i els ha encantat veure com la resolíeu. Així doncs, deixen clar que el tancament no serà tan imminent, la botiga continuarà oberta fins que acabi el mes d'agost. Després d'això, ja sí que diran adéu per sempre. Precisament per la necessitat de buidar la botiga han anunciat també que hi haurà descomptes de fins al 30% fins a finals d'agost.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El municipi de Santa Oliva ja està preparat per viure els dies més grans de l'any. L'Ajuntament ha presentat de forma oficial el programa complet d'una edició que combina la tradició local amb propostes musicals i familiars. Tot i que el gruix dels actes centrals té lloc des d'avui, dia 26, i fins al 30 d'agost, la localitat ja fa dies que ha escalfat motors amb la celebració d'actes previs. El cartell de la Festa Major d'enguany compta amb una identitat local. La portada del programa és obra de la creadora santaolivenca Gisela López Carreras. Entre les entitats que tindran un paper clau en aquesta edició, destaquen els Diables de Santa Oliva, que aprofitaran el mar de la Festa Major per celebrar el seu 45è aniversari cremant el poble amb un gran desplegament de foc. S'ha dissenyat una programació de caràcter inclusiu i transversal per implicar des dels més petits fins als més grans, buscant mantenir viva la identitat col·lectiva i la cohesió del poble. Per tal de garantir la seguretat dels assistents i el correcte desenvolupament de les activitats, Policia Local i Ajuntament de Santa Oliva han implementat un pla de restriccions de trànsit. Durant tota la setmana es produiran talls de circulació, canvis de sentit i prohibicions d'estacionament en diverses vies públiques de Santa Oliva. Les autoritats municipals demanen als ciutadans màxima col·laboració i atenció a la senyalització provisional, recordant que els incompliments podran ser sancionats. Per qualsevol consulta d'horaris o plànols de mobilitat, els veïns poden rebre el programa físic a casa o revisar l'agenda actualitzada a través del portal de la línia verda de Santa Oliva. Avui és el primer dia dels actes centrals de Festa Major Santa Oliva, avui dimecres 26 d'agost, amb repic de campanes i tronada de Festa Major per donar inici. A 8:45 de la nit, a la plaça de darrere del local cultural, el pregó de Festa Major. A continuació, pels carrers del nucli històric Correfoc, amb els Diables de Santa Oliva i espurnes de foc grans i amb acompanyants de colles d'altres poblacions. Barçots i carretillada i tot seguit des del camp de futbol municipal al Castell de Focs. A la plaça Europa hi haurà concert amb Waikiki Versions. De cara a demà dijous, pels carrers del nucli històric, hi haurà les tradicionals matinades a càrrec dels grallers de Santa Oliva. A 11:45, la sortida des del castell al Bot del Poble, amb la imatge de la Mare de Déu del Remei i la missa solemne de Festa Major. Tot seguit, processó i veneració de la Mare de Déu del Remei. Per la tarda a les 8, a la plaça Europa, concert de Festa Major, amb l'orquestra Salvatana. I a la mitjanit, a la plaça Europa, ball de Festa Major. Totes les activitats continuaran fins al diumenge. Les anirem detallant en els informatius d'aquesta casa a la secció comarcal.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra han recuperat 9 vehicles d'alta gamma valorats en prop de 640.000 euros i vinculats a una matriculació fraudulenta de vehicles sostrets i falsificats. La investigació ha permès denunciar penalment un home de 51 anys com a presumpte responsable de delictes relacionats amb falsificació documental, receptació de vehicles sostrets, estafes i blanqueig de capitals. La investigació va començar el juliol del 2025 després de detectar-se possibles irregularitats en la inspecció d'un expedient de matriculació d'un vehicle d'importació procedent d'Itàlia. Les gestions posteriors van permetre localitzar i intervenir un Maserati sostret que es pretenia matricular a l'Estat mitjançant documentació italiana sostreta en blanc i posteriorment falsificada. Després d'aquest primer cas, la identificació de diversos indicadors relacionats amb aquesta modalitat de frau documental va permetre detectar mesos més tard l'intent de matriculació d'un altre vehicle d'alta gamma. A partir d'aquest segon fet, els agents van iniciar una nova investigació que va permetre localitzar i intervenir 7 vehicles més. En conjunt, el valor del mercat dels vehicles recuperats s'aproxima als 640.000 euros. Les actuacions policials van determinar que tots aquests vehicles van ser sostrets a Dinamarca, Itàlia i França i que després van ser manipulats falsificant els números del bastidor i matriculant-los utilitzant documentació oficial sostreta en blanc. En el cas dels dos primers vehicles detectats, la intervenció policial va permetre impedir que arribessin a ser matriculats al territori estatal. En el transcurs de la investigació es van recuperar 4 permisos de circulació italians i 10 austríacs, tots ells documents oficials, sostrets en blanc. Per la localització i recuperació dels vehicles a localitats, entre elles hi trobem la Bisbal del Penedès. Ha estat clau la col·laboració de diferents grups de recerca i documentació dels Mossos d'Esquadra. De la mateixa manera, les gestions han permès esclarir un presumpte delicte de denúncia falsa de robatori i una tentativa d'estafa a una companyia asseguradora per part del mateix investigat. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions relacionades amb aquest tràfic il·lícit de vehicles i documents oficials sostrets.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Seguim amb més notícies ara d'àmbit general. El Banc de Sang i Teixits manté activar una alerta per reforçar de manera urgent les reserves de sang a Catalunya. Amb l'arribada de la recta final de les vacances, l'organisme recorda que el volum de donacions disminueix prop d'un 20% a causa dels desplaçaments, tot i que les necessitats assistencials i les transfusions als centres hospitalaris es mantenen totalment estables. La campanya d'enguany té el repte fixat d'assolir les 40.000 donacions entre juliol i agost per garantir un nivell òptim de reserves. La necessitat de sang no s'atura durant el període de vacances. Es requereixen 1.000 donacions diàries per poder cobrir la demanda de tractaments i intervencions quirúrgiques. Aquesta necessitat es fa especialment crítica en components com plaquetes que tenen una caducitat de tan sols 5 dies, un fet que obliga a mantenir un ritme de recollida constant i homogeni. Les autoritats sanitàries recorden que els punts de donació actuals disposen d'espais totalment climatitzats i confortables. Poden donar sang totes aquelles persones que compleixin els següents requisits bàsics. Tenir entre 18 i 70 anys, pesar un mínim de 50 quilos, gaudir d'un bon estat de salut general, no acudir-hi en dejú i haver-se hidratat correctament abans i després de l'extracció. La campanya d'estiu continua totalment activa fins a mitjans del mes de setembre. Des del Banc de Sang es demana a la població que aprofiti els darrers dies de vacances o la tornada a la rutina per fer un gest altruista. Les persones interessades poden consultar els punts mòbils i reservar la seva cita directament a través del portal web oficial del Banc de Sang i Teixets.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el govern revisarà el pla d'emergències dels últims aiguats al Camp de Tarragona, com es fa sempre, però ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. A la roda de premsa, Paneque ha explicat que les alertes als mòbils es continuaran enviant per criteris tècnics i de forma col·legiada. Es farà la revisió si hi ha elements de millora, les incorporaran, però diu que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent amb criteris tècnics. Ha destacat que en aquests últims episodis no s'ha hagut de lamentar cap dany personal i, per tant, s'ha complert, diu, l'objectiu de protegir a les persones. Escoltem a la consellera Sílvia Paneque, que diu que es revisarà.
3: Jo sí, però el criteri continuarà sent aquell que tècnicament s'avali en cada moment per experts que recordo tant del Meteocat com de Protecció Civil com d'Emergències són absolutament pioners i capdavanters en la gestió d'emergències. El govern es mostra satisfet quan s'assoleix el primer objectiu que té la Protecció Civil i la gestió del risc, que és la protecció de les persones. I no hem de lamentar, com dic, víctimes mortals. Per tant, en aquest sentit sí, i repeteixo, després de cada episodi sempre hi ha una revisió, sempre, de la cadena de decisions i si hi ha algun element a millorar. I si hi és, es trasllada, es comunica i s'incorpora en els protocols.
0: La consellera Paneque ha dit, per tant, que revisaran els episodis a Tarragona i que si hi ha elements de millora s'incorporaran.
3: Doncs, com dic, es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
0: Precisament, a la primera reunió del govern després de les vacances d'estiu, el Consell Executiu ha analitzat un informe sobre l'impacte negatiu del canvi climàtic. En aquest sentit, Paneque ha assenyalat que davant del nou escenari les polítiques d'adaptació seran una de les prioritats del govern. Pel que fa als criteris tècnics que segueix Protecció Civil per decidir si envia un es alert, Paneque ha recordat que el protocol estableix que hi ha d'haver una fase de 5 o 6 de perill i que es tenen en compte diferents factors tècnics. Ha insistit que no hi ha una tendència de més o menys prudència per part del govern, sinó que es pren una decisió de manera col·legiada tenint en compte diferents criteris tècnics, com per exemple l'hora de l'episodi o si hi ha serveis d'emergència desplegats a la zona. També ha explicat que enviar un es alert de matinada podria haver provocat la mobilitat de la població. Davant les peticions de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per part de Junts i els Comuns, Paneque ha replicat que el govern sempre està disposat posició, sigui amb compareixences, interpel·lacions o sessions de control. Afegit tot recordant que l'ES Alert és un dels mecanismes per enviar comunicacions a la població, però que també n'hi ha d'altres.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El jugador d'hoquei patins Miqui Escala va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 2025-2026. El jove de Vilanova i la Geltrú ha estat el nou fitxatge d'enguany del Calafell a Menorquina. Avui ve acompanyat d'un altre dels jugadors, el Quim Gavarró, per parlar de la seva arribada al Club Patí Calafell. Volem saber com va ser aquesta proposta.
4: Bueno, va ser a finals de, no sé si maig ja, o juny, I res, vaig parlar amb l'entrenador i amb el president, em van proposar el pla que hi havia, els objectius com a club, la forma de jugar, i des del primer dia jo vaig tenir ben clara la meva decisió. Al final estar aquí és un privilegi, i bueno, com t'he dit, jo des que vaig parlar amb en Guillem tenia clar que volia estar aquí, i al final tot ha anat bé i aquí estic.
2: Què et sembla el pavelló Joan Ortoll, tenint en compte l'afició que té i que enguany doncs ha rebut també un reconeixement com a millor afició del Top Stick Fan Award?
4: Sí, o sigui, el meu germà ha jugat aquí molts anys i jo me'n recordo venir aquí quan era més petit i ja veia doncs l'escalfor que hi ha en aquest pavelló, i jo deia, jo vull jugar aquí, perquè vas a altres pavellons de Lliga on no hi ha tanta afició i vens aquí i és una altra història. O sigui, veus la grada plena de gent, animar, al final l'ambient és molt sa, considero, i també és un dels aspectes que m'ha fet venir cap aquí.
2: Per qui no ho sàpiga, doncs el Miqui és el germà del Jan Escala, que ha jugat al Club Patí Calafell i va marxar, no? I suposo que t'ha donat informació rellevant sobre el club.
4: Sí, ell sempre m'ho diu, ell aquí va ser molt feliç, i quan va haver-hi la proposta de venir cap aquí, ell va ser el primer que em va dir que li donés una oportunitat, que al final ell, com ha estat aquí, no ha estat enlloc, i ell, com t'he dit, ha sigut molt feliç al Calafell, i jo venint-lo a veure també vaig ser molt feliç, el vaig veure disfrutar, assolir per exemple l'Acers, i res, com t'he dit, des de petit que venia aquí a veure el meu germà, doncs que vaig o sigui, tenia ganes de jugar amb aquests colors i content que hagi pogut ser.
2: I aprofito que tinc aquí el Quim per preguntar-li doncs com ha rebut aquesta nova incorporació a l'equip.
5: És especial, perquè jo amb el Miqui ja havia jugat a la base del Barça, fa molt que ens coneixem, els nostres germans ja havien jugat junts aquí a Calafell, llavors hem compartit moltíssimes coses i ha sigut especial rebre el Miqui al Calafell. I crec que, bueno, ja agafàvem ganes la temporada, però ara amb la incorporació del Miqui l'agafo un mes.
2: Miqui, què esperes d'aquesta temporada?
4: Bueno, jo, com ha dit el Quim, l'any passat van arribar dues finals molt importants, i bueno, jo crec que el Calafell ja a dia d'avui pot optar a totes les competicions a les que juga, donar el màxim i com a mínim igualar la temporada de l'any passat, i si podem guanyar algun títol, doncs molt contents.
2: Què creus que pots aportar com a jugador?
4: Bueno, jo crec que puc aportar solidesa, em considero un jugador intel·ligent dins de la pista, considero que tinc arribada a porteria i també puc aportar puc aportar l'equip amb gols i això que t'he dit, o sigui, jo estic disposat a jugar a qualsevol lloc de la pista on em posin, em considero polivalent i on el míster em posi jo content de jugar.
2: Suposo també que has tingut contacte amb el Sergio Miras, no? T'haurà donat alguns consells també, perquè és un veterà.
4: Sí, el Sergio, quan li vaig explicar també l'opció de venir aquí a Calafell, es va posar molt content per mi, perquè al final ell ja ha viscut grans moments amb el Calafell i amb molts grans clubs, com el Porto mateix, i ell em va dir que vingués aquí a Calafell, que era un club impressionant, i que ja estava molt agraït, que aquí va ser molt feliç i es va alegrar molt per mi.
2: Miqui, perquè la gent que no et conegui sàpiga una mica més de tu, doncs explica una mica la teva trajectòria dins el món de l'hoquei.
4: Val, doncs bueno, jo començo a patinar amb 3-4 anys allà a l'escoleta del Vilanova, i bueno, com tot nen comences a un col·le, a l'escola Pia, i després ja quan comences a créixer vas a les casernes, que jo considero que és un pavelló especial i mític del món del hockey, i bé, doncs cap a la categoria de la vi de primer any o de segon any ja vaig fer el pas i vaig anar cap a Mundet amb el Barça, i doncs allà he estat 7 o 8 anys, ja els últims anys doncs combinant una mica amb dinàmica de primers equips, i bueno, aquest final de temporada vaig anar cedit al Cerdanyola, Doc Lliga, i bé, doncs també he estat amb la selecció, hem jugat al Mundial i amb el Quim, i bé, i fins aquí.
2: Què tal la teva experiència jugar amb el teu germà dins de l'equip?
4: La veritat que molt especial. Era un dels objectius que teníem, que sabíem que ens feia molta il·lusió els dos. Al final, el meu germà, per condicions laborals, doncs, ha hagut de penjar els patins, i una mica com a Last Dance, que es diu, doncs, li feia il·lusió que juguéssim junts, i a més a la màxima categoria. I la veritat que ha sigut molt, molt especial. O sigui, jo crec que, per exemple, al Quim mateix li faria molta il·lusió jugar amb el seu germà, i doncs que s'hagi pogut donar aquesta oportunitat, doncs molt agraït, la veritat.
2: Precisament anava a dir que també és el cas del Quim, que el seu germà també juga a l'hoquei. Quina experiència és la teva en concret, la teva relació amb el teu germà dins de l'àmbit esportiu? Com ho parleu? Com us doneu, doncs, consells o ànims? O...
5: Bueno, ell és el que em dona consells a mi, perquè jo just acabo de començar, però bueno, la relació és molt bona. L'únic que jo dins la pista és, doncs, soc molt competitiu, i sempre m'ha costat molt tenir una, o sigui, separar el hockey de la vida personal, i a mi a vegades m'ha costat, quan he jugat contra ell, m'ha costat, hòstia, doncs, quan, per exemple, l'Afers, que vam perdre la final contra ells, a mi em va costar després parlar amb ell i estar bé, perquè costa a vegades separar això del hockey, i més, també és, hòstia, el teu germà t'ha guanyat, saps? El pique que tenies a casa, doncs ara està a la pista. I doncs va costar una mica, però bé, sempre parlo amb ell després dels partits, sempre li demano consell, sempre m'ajuda, i tot molt bé.
2: Vols dir que hi ha pic, en sèrio?
5: Sí,
2: sí?
5: Sí, els partits ja es veu, ja algun sí. Cop ja m'han enganxat.
2: Ostres, doncs bé, és una manera, no?, també de gestionar el joc dins la pista, no? Si hi ha pic, perquè sí. Si no hi hagués pic, potser...
5: No, bueno, jo també és el que és el prepartit, ja ens escafem una mica, diré, ja t'arrambaré la valla o et guanyaré, coses així, i al final, doncs, dins la pista els dos volem guanyar, i és el que li dic jo sempre. Al final, jo quan estic a pista m'oblido una mica d'aquest mon germà. Ell sempre em diu, ah, no sé què, però jo li dic, hòstia, jo vull guanyar-te, després ja quan acabi el partit ja ve. Però bueno, m'ha costat una mica al principi.
2: Molt bé. Heu fet alguna cosa ja a la pista? Alguna reunió? Algun...
5: Bueno, vam fer dos entrenos abans de anar-nos de vacances, tots junts, i amb el nou staff i amb el Miki, amb els dos porters que s'han incorporat, i vam fer reunió també abans de marxar per saber calendaris, quan començaríem i com aniria una mica la temporada i això, i ara just començarem la setmana que ve.
2: Què espereu d'aquesta primera setmana d'incorporar-vos, de retornar a...
5: Ens matxaqui una mica el Guillem.
2: Sí?
5: Ens apreti una mica, segur. Això segur.
2: El Guillem és dur o què?
5: Bueno, una mica.
2: Una mica, eh?
5: Sí, però ja va bé, que ens apreti.
2: Què esperes, Miki, del Guillem Cabestany?
4: Bueno, jo he tingut la sort d'haver coincidit alguns entrenaments amb el Guillem a la selecció, i bueno, conec una mica la seva manera de fer, i la veritat, doncs, moltes ganes d'aprendre de tot el hockey que té i tota la trajectòria, i bueno, que em tregui el màxim de suc possible, per dir una manera, i doncs arribar al 100% per ja començar a lluitar tots els títols, la Lliga Catalana, la Supercopa i l'inici de la Lliga.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Recordem que aquest dijous, 27 d'agost, a 1:15 del migdia, al pavelló Joan Ortoll tindrà lloc al Media Day, el dia dels mitjans de comunicació, per estrenar la temporada del Calafell Menorquina. Està obert als aficionats i tots els mitjans de comunicació.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Qui els ha parlat també, Mireia Romaguera.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
1: Que t'encanta. Calafell Ràdio,
2: FM. It's summertime.
3: Això és Calafell Ràdio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: That's my feed for the day, guys.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. El govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per a l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
2: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
1: El titular de Política Territorial també ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament des de la Moncloa. Més notícies amb la Txell Garriga.
3: Almenys 160 morts i centenars de desapareguts per la riuada sobtada que ha arrasat aquest dimecres al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet. Molts desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. La crestuda sobtada del riu Bote Koshi ha engolit ponts, edificis i fins i tot pobles sencers, i hi ha un paisatge de devastació, com explica aquest veí de la zona.
4: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
1: L'administració Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats d'immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública, un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure, en funció de la seva edat, estat de salut i situació familiar i financera. Les cites ja programades s'han modificat mentre es posa en marxa un programa de formació global per als funcionaris. Donald Trump ha col·locat el principi d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria i sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega per als contribuents nord-americans.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos. El jove té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al seu domicili amb actitud violenta. Ha estat la mateixa família que ha avisat la policia i el jove s'ha llançat pel balcó quan els agents s'han personat al pis. Fins al carrer del Tigre, on ha tingut lloc aquest incident, s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos i també el SEM i psicòlegs per atendre la família.
1: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació, amb més de 200 articles i 20 llibres publicats amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Esports, David Ubach.
5: A la primera divisió de futbol tenim en joc un partit pendent de la primera jornada, el Bernabéu. Madrid i Real Societat empaten a 1. Al descans, gol d'Mbappé al minut 40, Susic ha empatat a 1 al 44 a l'espera del que passi a la segona meitat. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, també en duel pendent d'aquesta jornada 1 de la Lliga. Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara a aquest partit i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. I també que Valdé serà igualment a la llista, després d'haver parlat amb ella. En canvi, Gavi finalment queda descartat per una contusió al genoll. El Barça també, el seu president Joan Laporta, d'altra banda, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club matalasser que si el volen vendre, i per tant s'ho repensen, estan disposats a fer una oferta per comprar-lo mantenen la vigent al club blaugrana. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, la Porta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. Encara en futbol, el Girona ja és oficial l'adeu d'Arnau Martínez, que fitxa pel València fins al 2031, després d'haver passat aquesta mateixa tarda la revisió mèdica amb el Club València. I a la Volta Ciclista a Espanya, la cinquena etapa, íntegrament en territori català, ha tingut triomf a l'esprint, el segon en aquesta edició de la Ronda Espanyola per al britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder sense canvis significatius.
0: Fins aquí les notícies.

0: la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: Som en una nit tòrrida d'agost, en una cabana de fusta al mig del no-res. La Susan i en Jacob estan a punt de tenir una filla.
1: Ja és aquí!
2: Sí!
1: Alegria!
0: Frena.
1: Què?
0: La nena ja té 5 germans i en aquella casa no hi ha menjar per tots. Vull dir que alegria la justa.
1: Ostres, tu!
0: Per acabar-ho de dubar, en Jacob, el pare, ja té 61 anys i és un veterà de guerra mig esgarrat que amb prou feina s'aguanta dret.
1: Ja saps que no ho demano, això, però espero que la mare sigui més jove, aquell.
0: Mira, la mare té 31 anys menys.
1: I normalment m'horroritzaria amb aquesta dada, però si ha de parir,
0: sí,
1: millor que en tingui 30 que no 60.
0: Això sí. El matrimoni raro,
1: sí
0: però per la salut d'ella millor que sigui jove.
1: Bueno, matrimoni
0: jove.
1: Raro és com el d'en Macron i l'altre, es porten també 30 anys o així, no?
0: L'altre, es diu la noia.
1: Em sap molt de greu. Em sap molt de greu, però amb ara... prou feines sé com es diu en Macron de nom. Imagina la dona que es diu Gertrudis,
0: no.
1: Em sembla.
0: Jo no sabia ni que tingués dona. Imagina.
1: Té una dona que té com 25 anys.
0: Ah, sí, que és veritat. És la que es va girar quan en Biden es girava, en aquell desfile.
1: És aquesta!
0: És aquesta.
1: És aquesta.
0: Sí.
1: Bueno, doncs això.
0: Això. La mare està bé
1: que no,
0: de...
1: Que per desgràcia no acostumem a veure diferències d'edat a que la dona sigui més gran.
0: La mare, tot i haver donat a llum a 6 fills, està molt més sana que el seu marit. Sí. En els següents 3 anys, la família té 3 canalles més.
1: Bé, alegria, home.
0: També se'n moren 2.
1: Bé, estalviem.
0: Sí. N'han nascut 3, s'han mort 2, anem per davant, de moment. Bé.
1: De moment sí, de moment la piràmide de creixement.
0: La mare, mentre ella es fa càrrec de la cadellada, el pare de treballar del que pot per mantenir la família. Una nit que surt a buscar llenya perquè els seus fills no es morin de fred, l'enxampa una tempesta.
1: Boig, quina rasca, i no deu haver agafat ni una rebequeta, perquè en aquella època...
0: El pobre home queda desorientat per la nevada. Quan arriba a casa està mig mort, amb símptomes d'hipotèrmia.
1: És mort.
0: No és mort, Jair, no. Però li passa una cosa molt pitjor per tots. Queda ben invàlid. A partir d'aquell dia, en Jacob queda postrat en una cadira per la resta dels seus dies.
1: Ostres, una cadira de rodes.
0: No, he dit una cadira. Normal, no hi ha cèntims per les rodes.
1: Ostres, quanta misèria, això és ser molt pobre, eh?
0: Sí, perquè empenya una cadira sense rodes.
1: Carda tot el terra.
0: Carda un soroll, de veritat,
1: horrible,
0: eh?
1: Horrible.
0: Als restaurants, comenceu a posar tacs de goma a les cadires, sisplau, eh? Perquè no hi ha res que emprenyi més.
1: Sisplau.
0: Que estàs dinant i... Sisplau.
1: Si els venen a l'Ikea, els taps aquells de feltre, allò no fa cap tipus de soroll.
0: No compreu aquells.
1: No, per què?
0: No, perquè allò queda ple de merda en 2 dies i salten. S'han de comprar uns...
1: Però aquells van bé pels mobles que no has de moure.
0: Sí, bueno, però si no l'has de moure, per què li poses?
1: Sí, home, sí, per no ratllar el terra.
0: Però per què s'ha de ratllar el terra si el moble no es mou?
1: Si de cas un dia pots moure una mica. Ja vols moure una mica. O què passa, tu plantes un moble i ja no es mou d'allà mai més?
0: Mai més a la vida. A les cadires s'hi han de posar uns que venen, que són com de goma, que són menys estètics... Però són més pràctics. S'agafen a la pota, diguéssim.
1: S'agafen a la pota, eh?
0: És com un preservatiu, és com una funda que agafa els últims 2-3 centímetres de la pota. Aquest és el que va
1: bé. Aquest és el bo, eh? I en fan de quadrats, també, i de rodons.
0: Fan de totes mides.
1: De totes mides, sí. On
0: no estem parlant de preservatius,
1: no,
0: de lo de les cadires.
1: No, perquè si el preservatiu només agafa 2 centímetres, vols tenir un susto, eh?
0: És arriscat.
1: Anem a jugar molt fort.
0: I que em facin de quadrats és raro, també.
1: Bueno. Tu has estat a vestidors de camps de futbol?
0: Bueno, dèiem, l'home ha quedat allà assegut a la cadira.
1: El tenen en un racó.
0: Sí,
1: és el típic avi que tens al racó.
0: Però no s'aixeca.
1: Val.
0: Sense un pare que pugui treballar, els nens han d'espavilar-se i buscar-se les garrofes. Te'n recordes de la nena que ha nascut al principi de la història?
1: Com me n'he de recordar si no té ni nom?
0: Doncs es diu Phoebe Ann Moses i serà la nostra protagonista.
1: Pensava que seria el pare invàlid, el protagonista.
0: Home, seria una biografia justeta. Senyor assegut en un racó de casa.
1: Molta vida interior.
0: El pare ja el pots deixar estar. De fet, ja el podem anar eliminant de la història.
1: Coi!
0: La mare sap que amb aquell panorama no podrà tirar endavant, de manera que es busca un marit i s'hi casa. Al cap de poc tenen una filla.
1: Com es diu el marit?
0: És igual com es diu, perquè quan neix la nena, el pare es mor.
1: Hòstia, anem molt per feina, m'estic marejant.
0: Oh, mira, som el salvatge oest, Jair. Això allà anava tot molt de pressa. Avui estàs viu, demà estàs mort. Però centrem-nos en la nostra protagonista, la Phoebe Ann, que si et sembla li direm Annie, que és com la coneix tothom.
1: Diguem-li Annie.
0: L'Annie. Com que a casa són tan pobres, l'Anny ha d'espavilar-se i aportar el seu granet de sorra. Els seus germans grans l'ensenyen a fer anar l'escopeta i amb només 7 anys se'n va sol al bosc a caçar conills, guatlles i tot el que troba. En pocs mesos es converteix en una experta tiradora.
1: Però aquesta nena, perdona, no hauria de ser l'escola, amb 7
0: escola,
1: anys?
0: Escola? Però quina escola, Jair? A casa són tan pobres que no es poden permetre anar a l'escola. De fet, la situació és tan compromesa que la mare decideix vendre l'Anny a uns terratinents.
1: Vendre l'Anny?
0: Sí.
1: Però si l'esclavisme deu estar abolit, hores d'ara.
0: Aviam, l'esclavisme fa pocs anys que ha sigut abolit, és veritat, però això no és esclavisme. Simplement l'ha enviat a viure a casa uns senyors perquè treballi per ells.
1: Tu has dit vendre-la.
0: Sí, aviam.
1: Què fa?
0: Fa les feines de la llar i es cuida del fill de la parella.
1: Però ja té edat per treballar?
0: Clar que té edat de treballar. Ah, ja, l'Anny ja té 10 anys.
1: Ah, home! Val.
0: Si t'he dit que ja sabia fer anar una escopeta.
1: És veritat, home.
0: El problema és que cobra molt poc, només 50 cèntims la setmana.
1: Sí, però 50 cèntims si som a l'any 1870, mira dinero en el tiempo i digue'm què cobra aquesta nena.
0: Dinero en el tiempo, mira, vindrien a ser uns 7 euros per setmana. 7 euros la setmana. Si te'l reparteixes bé, és un euro al dia, eh?
1: És un euro al dia. És allò, crec que està per sota l'índex de pobresa, un euro al dia, eh?
0: A sobre de cobrar una misèria, l'Anny ha de suportar els abusos físics i psicològics de la parella de milionaris. Que, a més d'estomacar-la, quan no fa les coses bé, la fan sortir al carrer sense sabates a l'hivern.
1: Oh!
0: És molt lleig.
1: Oh!
0: La insulten.
1: No! Oh!
0: I la deixen sense sopar.
1: Oh! Bueno, però cobrant, eh?
0: Bueno,
1: tot això,
0: cobrant.
1: Tot això cobrant.
0: Aquí està el problema, Jair. Això de cobrar era mentida. No li paguen ni un cèntim en els 2 anys que passen a aquella casa.
1: Peyu, si us plau...
0: Havien de pagar només un euro al dia, eh?
1: Un euro al dia? No pots gratar-te una mica la butxaca, desgraciat?
0: Milionari.
1: Dels inicis més durs d'aquesta temporada, eh?
0: Eh?
1: 5 pàgines ja que no aixequem cap.
0: Paciència, Jair. Tot arribarà.
1: Ah.
0: Després de 2 anys infernals, l'Anny pensa que ja n'hi ha hagut prou i decideix escapar-se de la casa on estava esclavitzada. Quan l'Anny torna a casa, veu que les coses segueixen més o menys igual. S'ha mort un altre germà,
1: ah,
0: i 2 més s'han casat i han marxat.
1: Bueno, es va buidar la casa, eh?
0: Sí. A part d'això, el panorama és igual de tètric. La seva mare, vídua per segona vegada, li diu que si vol quedar-se allà, haurà d'ajudar a mantenir la família.
1: Però escolti, senyora, que vostè... Però si la va vendre.
0: Mira.
1: Desagraïda.
0: Doncs, sí. Però l'Anny no li guarda cap rancor. Li diu a sa mare que no passi ànsia, que ella sap com fer diners.
1: L'ha matat a la mare?
0: No.
1: Ah.
0: Home, no. Això no és fer diners, això és ajustar despeses.
1: Acabarem els problemes, mama. Pam!
0: Te'n recordes que l'Anny era una experta tiradora amb 7 anys?
1: Sí.
0: Doncs ara que en té 13 encara és millor. Surt de casa al matí i torna al vespre amb tot d'animals morts. En aquella casa hi ha tant menjar que la resta el pot vendre als restaurants de la zona.
1: Ostres, és ben bé que eren altres temps, perquè ara és molt estrany veure un nen amb una escopeta venent conills al celler de Can Roca.
0: És raro, sí.
2: Senyor, li porto... Pitu, mira què et porto.
1: Home, no, home, amb Pitu Roca no et comprarà uns conills que has matat allà.
0: No, home, no. Però sí que...
1: Sí que...
0: Sí que és veritat que hi ha gent que caça porcs senglars i els van a vendre als restaurants.
1: Això és totalment cert.
0: Això sí.
1: I gent que va buscar bolets
0: i
1: passa abans...
0: Sí que és veritat. Gent que van a buscar bolets i els venen als restaurants. Normalment sense etiquet.
1: Normalment. Com aquell senyor... Escolta, l'altre dia, l'11 de setembre, fa molt, eh?
0: Sí,
1: fa molt,
0: home.
1: No sabia que hi havia tanta gent anant a buscar bolets l'11 de setembre.
0: Sí, la gent...
1: Què passa?
0: Sempre hi ha gent buscant bolets. Sempre.
1: I sempre hi ha gent que també obre un... De cop ha anat a buscar bolets, ha trobat molts rovellons i de cop te'ls ven allà a peu de carretera.
0: Sí. Obren
1: no
0: el...
1: demanis factura.
0: No.
1: Munten la tauleta allà i endavant, tu.
0: En fi, ja està bé, home, una mica d'economia submergida.
1: Sí, per què no? És que un país ha de tenir economia submergida, no us passeu.
0: Una mica, al final, si vas a mirar... Ostres, carai, per lo que els fan servir ells, igual me'ls quedo jo, no? Però bueno, està molt bé, hi ha d'haver sanitat pública...
1: Sobretot que confiem en la sanitat pública.
0: Però sí que és veritat, clar, que se n'han sortit algunes partides que s'anaven a putes, doncs home, perquè... Perquè se'n vagin a putes,
1: doncs sí,
0: si per vendre uns rovellons doncs sí. En negre, tampoc...
1: No, ja tampoc estem parlant de la facturació de la Shakira.
0: Sisplau,
1: va.
0: Anem a centrar-nos en la història de la nostra amiga.
1: Sisplau, ven conills, no hi ha cap problema.
0: No hi ha cap problema. En només un any l'Anny aconsegueix prou diners per comprar-li una casa amb granja a la seva mare. Bravo, Anny!
1: Bravo, Anny! Bravo!
3: Anny! Anny! Anny!
1: no se'ls gasta en pepes no, i en alcohol. Li no. Ha comprat una granja a la seva mare. Sí, què senyor. Pot haver-hi més maco que això?
0: Comprar una granja a la teva mare.
1: Hòstia. Jo no li compro perquè no sap... La meva mare no sap què fer amb una granja, però si pogués...
0: Home, l'Anny comença a ser coneguda a la contrada. Una nena petita que amb prou feines aixeca un pam de terra, però que se'n va al bosc cada matí i torna amb un carro ple de conills, perdius i fins i tot algun cèrvol.
1: Escolta, però vols dir que aquesta nena no fa veure que se'n va de cacera i se'n va a la carnisseria?
0: No, Jair, res d'això. La seva expertesa amb el rifle és ben real. De fet, cada cop que hi ha un campionat de tir, la nostra Anny s'hi presenta. I cada cop que s'hi presenta, guanya.
3: Bravo! Hey! Anny, bravo!
0: Com crida la gent.
1: Crida, home, és que ha de molar, veure una nena petita disparant.
0: Ha de ser, ha de ser. M'ha semblat sentir vamos, Rafa.
1: Que hi ha gent del PP aquí en aquest concurs.
0: Noi, no ho sé. Som al Dia d'Acció de Gràcies, a l'any 1875, i ha arribat un espectacle a la ciutat. Es tracta del show de Bauham and Butler.
4: Oi.
1: El circo d'en Barnum, és que ja ho vaig venir.
0: No, no és el d'en Barnum, Jair, ai, però és un show molt famós on hi ha de tot, des de gossos ensinistrats fins a titelles. Però el plat fort és un concurs de tir. Hòstia, és que... Per què ja no es fan aquestes coses?
1: Ja!
0: Perquè...
1: Quina llei ho prohibeix?
0: Sí, a mar i cel, està bé, molt bé,
1: sí.
0: Però un espectacle, que hi hagi gossos ensinistrats, titelles i un concurs de tir. Hòstia, això,
1: mira,
0: la gent hi aniran locos, hasta si ho fas en català t'hi aniran. Home.
1: Jo em vaig quedar a veure tota la gala de Catalunya aixeca el taló per veure si anunciaven una cosa semblant. I no hi va haver manera.
0: No vull parlar.
1: Ja ho sé que no.
0: No vull parlar.
1: Se t'atreca el tema.
0: No vull parlar, no vull parlar, no vull parlar. Catalunya aixeca el taló. No!
1: No, no, no, no. No, no li estireu de la llengua.
0: No.
1: Que després els problemes
0: són per ell. Després els problemes els tinc jo.
1: Sí, exacte. I anem tard. Anem tard.
0: Però sí que és veritat. Que si en principi es fa una gala de teatre en una finestra, que per primera vegada alguns joves que no han anat mai a teatre igual estableixen contacte amb allò, no sé si la gala és el més indicat com per arribar a la gent més jove per entusiasmar-los i anar a teatre. Tan punt,
1: els nens ara...
0: Tan plantejada una mica raro, aquella
1: gala. Se li ha de fer... Bueno, ara els nens, que fan 18 anys, els donen el bono cultural aquest.
0: Sí,
1: 400
0: sí, sí.
1: Pavos, pots anar a veure moltes obres de teatre. Bueno, 10.
0: Sí, sí, 10.
1: 10.
0: 10.
1: Ja està. Però ja són moltes.
0: Sí, sí, sí, sí. Home, oh, tant de bo hi anessin tots els joves a veure 10 obres de teatre.
1: T'imagines?
0: Cada any, sí, sí.
1: I tu?
0: Estaria bé.
1: Seria un altre país.
0: Estaria bé.
1: L'hem de reformular.
0: En fi, estàvem parlant de la nostra amiga Anny, que...
1: Hi ha el concurs de tir,
0: ha arribat al concurs de tir. Sí, sí, sí. L'organització, l'organitzador de l'espectacle és un tal Frank Butler.
1: No el coneixem.
0: Que, a més, és el protagonista del propi espectacle. Diu que ofereix un premi de $100 a qui el guanyi disparant. Ojo, eh? I això és pela llarga, $100. En dia d'avui serien uns 2.000 euros, eh?
1: 2.000 euros.
0: Bon
1: o
0: premi,
1: o sigui, t'arriba un espectacle al poble i
0: sí.
1: Pots guanyar 2.000 euros disparant una escopeta.
0: Correcte.
1: Jo hi vaig.
0: Home, i tant, jo també. Com és normal, una catèrbola de voluntaris s'apunten al concurs i tots cauen eliminats.
1: Ostres.
0: En Frank és molt bo, ningú el pot guanyar. Sembla que el premi de $100 quedarà desert.
1: Oh.
0: Però de cop i volta, una veueta s'alça entre la multitud. És la veu d'una nena menuda amb la mirada pura i brillant.
1: La Shizuka!
0: No, home, no, l'Anny, Jair.
1: Ah, l'Anny, perdona.
0: Estiguem una mica al cas de la història.
1: Ara se m'havia oblidat l'Anny en tota aquesta cosa.
0: La nostra Anny s'ha assabentat del concurs i no ha volgut faltar-hi. Les regles són ben senzilles. Un àrbitre deixa volar dos coloms i els participants els han de matar. Si disparen i encerten,
1: sí.
0: L'àrbitre s'allunya 10 metres i deixa anar dos coloms més, i així fins que algú falli.
1: És una crueltat increïble. Ah, has dit coloms,
0: sí,
1: però...
0: Sí, coloms.
1: Ah, segueix, segueix.
0: L'àrbitre deixa anar els dos coloms. L'Anny i en Frank disparen. Els dos coloms cauen morts al mateix temps.
1: Sí.
0: L'àrbitre es col·loca 10 metres més lluny i deixa anar dos coloms més. Vinga, va. Ai...
1: Això ha de ser maco de veure.
0: Home,
1: això,
0: si ha de ser maco. Els tiradors són boníssims. Aquesta escena es repeteix 22 vegades.
1: Puig! Escolta, jo no sóc de ciències, però això són 44 coloms, eh?
0: 44 coloms morts.
1: Les dues cadiretes, eh?
0: Sí. L'àrbitre està tan lluny que gairebé ni es veu. Deixa anar dos coloms més I només un cau a terra.
3: Oh.
0: I només un dels tiradors somriu. La nostra Anni. El públic agafa l'Anni a Collibè i la passegen pel poble.
1: Com si fos un torero.
0: Aquella nena de 15 anys ja és la millor tiradora del país. De la nit al dia, l'Anni s'ha convertit en l'ídol de nens i adults. I no només això. A més de guanyar els $100 del premi, també s'ha guanyat el cor del seu rival, en Frank.
1: Què dius?
0: Després del concurs comencen a festejar i al cap d'un any es casen.
1: Moment, però no tenia 15 anys, l'Anni.
0: Sí, sí, l'Anni, ja, en Frank en té 28, però no perdem el temps en detalls, ara. En Frank és gat vell en el món dels negocis i sap que la seva dona, a part de ser la nineta dels seus ulls, també té un talent extraordinari. Li explica que coneix un home que es dedica a fer espectacles itinerants de circ i que ella podria participar-hi.
1: No, en Barnum! Però que tenia alguna deformitat. La niña lobo pistolera!
0: No, no és en Barnum. Aquest empresari del teatre és ni més ni menys que... Buffalo Bill.
1: Però quant de crossover.
0: Sí.
1: Em van parar la segona temporada.
0: Sí.
1: Que els catalans li deien Buffalo i l'ull.
0: Sí que és
1: no
0: veritat. Sempre aquelles traduccions als catalans que dius ai, ai, ai, ai, ai.
1: Se'ns en va la que sé. Però aquest tio no era un militar borratxo?
0: Doncs sí, però com molt bé deu saber, va acabar els seus dies muntant un show itinerant on representava escenes de la guerra i batalles fictícies entre indis i cowboys. Doncs bé, en Frank i l'Anni el van a veure.
1: I en Frank li diu, has de fitxar la meva xati,
0: sí,
1: que en sap un sap niu.
0: Doncs mira, no sé si amb aquestes paraules, però més o menys diu això, que l'Anni és la millor tiradora que qualsevol dels minuts... És molt millor que qualsevol dels mindundis que té el seu espectacle. En Buffalo Bill, ofès, li diu a en Frank que ho demostri. Llavors l'Anni treu una escopeta del no-res, en Frank llança un grapat de monedes a l'aire, desenfunda el rifle... I la noia les forada totes.
1: Què dius?
0: Totes, eh? L'Anni ha foradat totes les monedes. En Buffalo Bill s'ha quedat sense paraules. Només té esma per obrir el calaix de la seva taula i treure'n un contracte perquè el signi la nostra amiga. El show d'en Buffalo Bill ja té una nova estrella.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Molt bé, i sort que ha sortit bé, perquè si no... Escena estranya, també. En el despatx, que ho demostri. Tira unes monedes, papa, rebentes al despatx, les monedes senceres... Escolti, sí. Marxi, sisplau.
1: Oh, l'altre no sabia que faria lo de les monedes i no portar ni l'escopeta.
0: Sí.
1: I és una escena molt lamentable.
0: Hòstia, què fa, vostè? Per què tires aquestes monedes, Frank?
1: Ai, que no ho hem parlat abans.
0: Ah, no, que havíem quedat, ostres. El primer que fa en Buffalo és posar-li un nom artístic a l'Anni. Ara es dirà Honey Oakley.
1: Tampoc és l'hòstia com a nom artístic,
0: bueno,
1: eh?
0: Normal.
1: Diguessis Sonia i Selena.
0: Mira... Doncs els cartells amb el seu nom comencen a empaparar tot el país. El seu número és el més esperat de l'espectacle. L'Anni surt a cavall disparant contra blancs en moviment.
1: Persones blanques?
0: No, blancs, no. Vull dir dianes. Dianes lligades amb cordills.
1: Que si no sí que és guapo l'espectacle. Corre!
0: Però per l'època és bastant espectacular, la veritat. També fa una cosa que deixa la gent astorada. Dispara per sobre l'espatlla amb l'escopeta a l'inrevés i fent servir un mirall per apuntar.
1: Boig!
0: Ojo, eh?
1: Boig, que s'ha vuelto loca, va matar
0: home,
1: el públic.
0: Home, apuntar amb un mirall, eh? Que te'l dona, et dona el mirall al perruquer i no saps ni trobar-te el clatell.
1: Mira.
0: Imagina't, eh?
1: Què, t'agrada com t'ha quedat? No sé què estic
0: com
1: mirant.
0: Com m'ha quedat?
1: Sí, no?
0: Què?
1: Si no, on he de mirar? Perdó,
0: estic,
1: no
0: veient,
1: mirar.
0: Estic veient una senyora amb rulos.
1: Per què? Tu sembles tonto fent allò, però el perruquer també ha de tenir en compte on
0: sí,
1: mires, tu.
0: Sí, sí, jo, el perruquer t'ho dona i és, bueno, ajuda'm una mica, sisplau.
1: Sí, sisplau, indica'm, no?
0: La noia ho té tot controlat. Perquè et facis una idea de la seva traça, l'Anni és capaç de partir diverses vegades una carta posada de perfil.
1: Boig!
0: Ojo! Però el número més perillós és el de la cigarreta. Fa sortir el seu home, en Frank, i li demana si té ganes de fumar.
1: Home, de moment el número és una merda.
0: Sí,
1: si
0: bueno, de moment podria ser l'inici d'una pel·lícula porno, també. Tens ganes de fumar, John?
1: Sí, eh?
0: En Frank treu una cigarreta de la butxaca, se la posa als llavis i l'Anni el dispara.
3: L'ha matat!
0: Res d'això. D'un tret, sí, l'Anni ha aconseguit encendre la cigarreta que el seu home tenia als llavis.
3: Hola.
0: El públic embogeix.
1: Bueno, el tio del públic, que no s'hi veu gaire de lluny, que passava.
0: Què ha passat? Dime què ha passat.
1: Clar, no. Ja l'altre ja està explicant.
0: I ha encès la cigarreta.
1: La cigarreta, ah. Josep, que no portes ulleres.
0: Amb la companyia d'en Buffalo Bill, l'Annie fa una gira per tots els Estats Units. És una celebritat. La seva fama és tan gran que aviat fa una gira per Europa, actuant a les capitals i fins i tot per la reialesa. En una ocasió s'atreveix a disparar una cigarreta que té a la mà el príncep Guillem de Prússia.
1: Oh! I el mata.
0: No, el mata, no.
1: No,
0: l'Annie segueix sent la millor tiradora d'Amèrica i segurament de tot el món. A hores d'ara ja acumula una gran fortuna i continua casada amb l'home que estima.
1: I no han tingut canalla? Tanta punteria que tenen tots dos?
0: Doncs no, l'Annie i el seu home no han disparat mai en aquesta direcció. Tot l'amor que tenen se'l dediquen a ells dos. I en Dave.
1: Qui és en Dave?
0: En Dave és un setter anglès de color negre que sempre acompanya l'Annie a tot arreu.
1: Molt bé.
0: En recorda't en Dave, Jair.
1: Sí?
0: Tornarà a sortir.
1: Val.
0: En Dave.
1: Val, però ens n'hem de recordar igualment.
0: Sí.
1: Tan maco.
0: Sí, ens n'hem de recordar.
1: Si és un nen no me'n recordaria, però si és un setter...
0: Un gos, sempre. Convertida en la pistolera més famosa de la història a l'edat de 53 anys i després de recórrer mig món en mig món. Mig món amb l'espectacle d'en Buffalo Bill, l'Annie es retira. Es retira amb en Frank a una cabana als afores de New Jersey i es dedica a la filantropia. Dona part de la seva fortuna als orfes, als tuberculosos i als adults sense estudis superiors.
1: Ja ha fet més que en Pedro Sánchez, eh?
0: Mira.
1: I més que l'Amancio Ortega.
0: Sí, senyor. No, que l'Amancio va comprar mascaretes.
1: Sí, bueno, sí, sí.
0: Ara no sé si les va comprar o les va fabricar ell i les va cobrar, ara no me'n recordo.
1: Algú, però em penso que hi havia algun parent de la Lluço.
0: Algú hi havia, sí, sí, sí. Per si fos poc, l'Annie es dedica a impartir classes gratuïtes.
1: És d'aquelles jubilades que no poden parar.
0: No pot parar.
1: Ensenya català als nouvinguts.
0: No, els ensenya a disparar. Són classes només adreçades a dones.
1: Ah.
0: I els ensenya a tirar trets. També la iaia, que en comptes d'apuntar-se a ioga, s'apunta a disparar.
1: Doncs molt bé,
0: bona aquesta iaia.
1: Bona iaia.
0: L'Annie diu que en aquest món és vital que les dones se sàpiguen defensar. Assegura que és tan important saber agafar una escopeta com un nadó.
1: Clar que sí.
0: Es calcula que al llarg de la seva vida l'Annie ensenya a disparar més de 15.000 dones.
1: Ojo.
0: Hosti, molt bé.
1: 15.000 dones.
0: Per si no fos prou, quan l'any 1898 esclata la guerra contra els espanyols...
1: Ara.
0: L'Annie...
1: Però quin públic ha vingut?
0: L'Annie li envia una carta al president dels Estats Units demanant-li permís per muntar una unitat de 50 dones per matar espanyols.
4: I un paper a terra.
0: També es pot disparar sense deixar cap paper a terra.
1: Correcte.
0: No? Poder que igual no vam entendre bé el missatge.
1: Ah.
0: Ni un paper terra, ni un paper terra, però vostè pot disparar qui vulgui.
1: Sí. No hem dit res de cartutxos.
0: Exacte.
1: Cuidado.
0: Malauradament, el president li diu que les dones no han d'estar al camp de batalla, sinó a casa cuidant les seves famílies.
5: Oh, fuera! Fuera! Fuera! Fuera! Fuera!
0: De veritat.
1: Cada-li un tiro!
0: Que poc modern, el president d'Estats Units.
1: No en sé venir.
0: L'Annie, en veure que queda molta feina per fer, es planteja acceptar ofertes per protagonitzar pel·lícules i escriure una autobiografia.
1: Clar que sí.
0: Passen els anys, però la nostra Annie segueix tenint la mateixa punteria. El 1922, amb 62 anys, principi retirada ja...
1: Retirada.
0: Doncs mira, queda primera en un campionat de tir al blanc a Carolina del Nord. En aquesta època... En un trasllat amb el seu Cadillac, el xòfer sembla que no té tan bona punteria com ella i...
1: Què?
2: El perrete!
1: Ai!
2: Què ha passat? En Dave!
1: Què ha passat? Per què l'hem sentit? És mort? Peyu no, eh?
0: L'Annie i el seu marit han tingut un greu accident de cotxe i el gos...
5: No, Peyu, sisplau!
0: El nostre Dave... El setter anglès que tant estimàvem...
5: No ho diguis, sisplau!
0: És viu! És viu! És viu perquè l'havien fet viatjar uns dies abans en tren.
1: Perdoni?
0: Sí, senyor. El que sents, van fer marxar el gos tot sol en tren i ells es van traslladar en cotxe uns dies més tard.
1: Hòstia, has de ser molt ric per fer això,
0: has de ser bastant milionari.
1: Has de fer el carnet al gos, eh?
0: Sí, sí. El gos l'enviarem en tren primer.
1: Sí que li agrada.
0: La nostra Annie és una estrella, Jair. Una estrella que després de l'accident li falta una punta, podríem dir. Sí. Haurà d'anar sempre més amb una pròtesi de cera a la cama. Però després d'un parell d'anys de recuperació, el 1924 torna a agafar el rifle i torna a batre el rècord de tir d'Ohio. Dos anys després, el 3 de novembre de 1926, una mica cansada però feliç, Lani Oakley es mor. El seu estimat Frank, l'home qui va derrotar en un concurs de tir i que l'ha acompanyat durant tota la vida, queda tan afectat per la mort de Lani que deixa de menjar.
1: Oi.
0: I 18 dies després també acaba morint. Les restes de tots dos descansen al cementiri de Greenville, a Ohio. Si hi passeu alguna hora, heu de saber que el dia d'Acció de Gràcies molts ciutadans s'hi reuneixen per disparar trets a l'aire en memòria de la millor tiradora de tots els temps.
1: Això és preciós.
0: Això és...
1: Visca, Lani!
2: Visca!
1: Ja has matat a quatre veïns, tio.
0: Lani Oakley, la voleu veure?
1: Si us plau. Sí. Aviam, Lani.
0: Guaita-la!
1: Ei! Carai! Quants de cabells, no?
0: Milionària, després de... Venia de... Bueno,
1: de
0: la misèria.
1: Rates, eh?
0: De la misèria absoluta, eh?
1: Sí, sí, sí, i et rebenta des de qualsevol distància. Per què em pensa el públic? Lani Oakley és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Sí! Unanimitat absoluta.
1: Clar que sí. Feia classes a les dones per anar a matar espanyols.
0: Està... curiós, curiós.
1: S'ha passat molt per alt, però aquí la tenim.
0: En fi, Lani Oakley, una de les millors tiradores, per no dir la millor tiradora de tots els temps. Fort aplaudiment per ella, que entra al búnquer.
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: dia.
1: Què tal?
0: Molt bé, què tal, Dani Oakley?
1: M'agrada.
0: Has disparat una escopeta alguna vegada?
1: Bueno, a la fira. Em sabia molt, eh?
0: Sí?
1: Allò que n'apuntaves una i en caia una altra després.
0: Això era molt divertit.
1: Això és divertit, eh?
2: L'has de picar, la piques una mica per sota, la bola rebota darrere i pica la de dalt.
1: Jo no pensava tant, jo pensava, aviam, si va bé. Ja
3: sí, bueno, sí, sí, és sí. Allò que no acaben d'estar ben afinades, eh?
2: No.
1: Escopetes. I és escopetes... González, eh? A vegades no ho he vist, amb les lletres.
0: Cal nom del firaire, sí, s'havia escrit allà.
1: Bé, doncs no hi ha dubte que la nostra amiga és un as amb l'escopeta. La seva punteria és glaia.
3: Molt gros, lo de la carta...
1: Però és fort, home, una carta
3: molt
1: posada...
3: Difícil,
1: és gros, això. No és l'única, n'hem d'anar tants anys enrere per trobar un tirador amb aquesta habilitat. Es tracta de Yusuf Dikeç,
0: sí.
1: Un tirador turc de 51 anys que va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics d'aquest any a París.
0: Sí.
1: El que va cridar l'atenció d'aquest home va ser la seva manera de vestir, que podria ser el mateix que porta en Peyu ara mateix.
0: Sí. Texans i samarreta.
1: Sí.
0: Què passa?
1: I sobretot la seva manera... Bueno, que normalment van com més ben guarnits per anar allà i tal.
0: Val.
1: Sobretot la seva manera de disparar és la que va...
3: Però jo no he vist cap participant dels Jocs Olímpics que vagi amb texans.
0: No, és raro.
1: No. Però a més disparava amb una mà de la butxaca, d'acord?
0: Sí.
1: Transpoava tranquil·litat per totes bandes.
0: Sí, que és veritat.
1: Sí, sempre que no hi hagués la víctima davant, perquè sí. Cap tranquil·litat. De fet, tenim la imatge aquí.
0: Sí.
1: Mireu, us en recordeu, d'aquest home?
0: La mà a la butxaca i...
3: Ara cal va parir. Sí. Quina calma, nano.
1: Es va fer molt viral, la imatge. Va
3: sí,
1: ser molt
3: tant,
1: viral.
3: I tant.
1: I, de fet, una persona famosa va voler imitar aquesta postura d'aquest home.
0: Ah, sí?
1: Sí, una persona famosa. Mira, la gent de Poble de Claramunt. De la Pobla de Claramunt. A veure, primera fila.
3: Aviam.
1: Quina d'aquestes tres persones va voler imitar el tirador turc? Opció A, Donald Trump. Opció B, Elon Musk. I opció C, David Bisbal.
0: Déu-n'hi-do, quins tres cunyats.
3: Ostres, qui tries per anar a sopar?
4: El Trump i Elon Musk, segur els dos, eh?
5: Sí?
4: Pues vinga.
5: Faria molta gràcia que fos David Bisbal.
3: Home, doncs sí que faria gràcia. Sí.
5: Sí.
4: Què? La? Direm la.
1: Donald Trump.
0: Donald Trump.
1: No! Doncs mira, us poso la imatge de la persona, que és, aquí la veureu,
3: aviam.
1: Elon Musk.
0: Ai, ja hi som. És que és ben idiota aquest senyor,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí,
3: no us agrada gaire, eh? A mi la... La cara no genera cap tipus de confiança.
0: No,
3: la cara
0: no,
3: de Elon
0: no, no.
3: Musk.
0: No.
1: Estava content fent això, aquest home.
3: Que bé,
0: què li vols dir?
1: Bé, doncs...
0: Què li vols dir a l'Elon Musk?
1: Com ha dit la nostra Ani, va atrevir-se a disparar una cigarreta que tenia a la mà el príncep Guillem de Prússia.
0: Sí.
1: Sabeu que no és l'únic príncep que dispara, oi?
0: No.
1: Tenim un cas molt proper a Espanya mateix, ja ho sabeu.
0: Sí.
1: El ja emèrit Joan Carles sembla que va tenir un petit accident amb la pistola i va acabar matant el seu germà,
0: el qui
1: hauria sigut el futur rei d'Espanya.
0: Bueno.
1: Això diu la premsa.
3: Llums i ombres, sí.
1: Sí, la premsa diu que va ser cosa de nens, que els accidents passen.
0: Sí.
1: La meva pregunta n'hi ha
0: cosa
1: per aquí.
0: Cosa de nens,
1: Sí, n'hi ha per aquí. La pregunta, gent de Lleida, atents als que hàgiu vingut al Confidencial, que parlem del rei Joan Carles.
0: Sí, aquesta dada surt al búnquer Confidencial de Joan Carles.
1: Podreu optar pels pots de conserva.
0: Aviam.
1: La pregunta és aquesta. Quina edat tenia Joan Carles quan va disparar el seu germà? Opció A, 7 anys. Opció B, 12 anys. Opció C, 18 anys.
6: La C.
1: Molt segura, va dir.
0: Molt segurs, eh? 18. Sí.
1: 18 anys. Anem a veure si és aquesta.
0: Correcte! Coses de nens.
1: Doncs sembla que ja era major d'edat,
3: Home, ja tenia pèls als ous, aquest.
0: Sí.

0: El qui també és major d'edat és el nostre convidat que està ballant ara mateix, que segur que sap molt bé l'edat del rei emèrit quan va cometre aquest petit incident. No perquè fos allà, sinó perquè és periodista i està molt posat en el tema de política. I no dic per dir, que va ser diputat.
1: Home!
2: Com és possible?
0: Els diputats i polítics en general tendeixen a fer voltes a les coses i a dir paraules que no s'entenen i bàsicament no dir les coses clares, ja ho sabeu.
1: Tocar el violí, el que se'n diu tocar el violí.
0: Aquest no seria l'estil del nostre convidat perquè quan li plantegen alguna pregunta diu ben bé el que vol, diu això.
3: Pues nada, que queremos fundar una república.
0: Ja està, és això.
1: Ja està.
0: I atenció perquè continua...
2: Sí, ja 8 segons per república.
0: Atenció perquè continua amb les explicacions que us puc assegurar que qualsevol alumne meu pot entendre.
3: Queremos fundar una república para cambiarlo todo, no para cambiar lentamente ni para cambiar un poquito, no, queremos cambiarlo todo porque estamos hartos.
0: Ja està, estamos hartos, crec que ho pot entendre tothom,
1: sí,
0: ja està. El qui li costa més entendre les coses, però, és el jutge que li demana al nostre convidat que contesti unes preguntes de Vox i ell s'hi nega. S'ha de dir que se'l veu bastant tranquil, fins i tot deixa anar una rialla.
4: Disculpe, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quien me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Que es lo que he dicho que no quería hacer.
5: Mire, no nos lo ponga difícil.
4: Vale, no, de acuerdo.
5: Yo, sí.
4: O sea, entendemos que la pregunta me la está haciendo la presidencia, ¿no?
5: Mire...
4: No quiero poner más pegas de las necesarias, pero
5: no
4: querría contestar a...
5: Hemos terminado. Se va a dejar constancia en acta.
4: Muy bien.
2: Recoja el carnet.
0: Sortint d'aquest merder, podem sentir l'home que ens acompanya encara més tranquil, tocant la guitarra i cantant en el seu grup de música Los Carradine.

0: El búnquer sempre estarem a favor de la gent que canta, almenys jo, així que rebem amb un fort aplaudiment a Antonio Baño.
1: ¡Vamos!
2: ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio Baño! ¡Antonio Baño!
3: S'ho ha fet ell, eh?
0: Ell s'ho ha fet ell.
1: Bueno, porto la cara incorporada.
0: És cantant, què vols?
3: Bé, bé, com va acabar?
1: La cara d'espant del públic quan ha sortit jo, quan he sortit jo cantant ha estat esfereïdora.
3: No, deia, com va acabar en aquell moment el...
1: Coge el carnet.
3: Coge el carnet i ja sí. Està, eh? Vas
1: no, però,
3: marxar?
1: Sí, no... Bueno, la batalleta la voleu...
3: Sisplau.
1: Sí? No, carnet... Lo del carnet fa gràcia, perquè arribes al Tribunal Supremo del Reino d'Espanya, sí. Hi ha tota gent vestida com del túnel de la Bruja, allà, 7 persones. Que a més és tot petit i cutre, no? Penseu que és... I primer, dèm el DNI. I no,
3: tu,
1: no. Per a què? Per a veure què pone? Què pone el DNI? No, no. I després, estado civil... que dius, però què ve això, si jo vinc de testimoni i tal. I a més, clar, jo ho he explicat alguna vegada, jo estava casat, però la meva mare no ho sabia. I la meva gran preocupació no era ni la llibertat dels presos, ni Catalunya, ni res. Jo dic, hòstia, ara què? Dic, no? Dic que estic casat i la mama què? Bueno, doncs pues ho vaig dir, i mesos després la meva mare diu, escolta, diu la tia Pili que vas dir que estaves casat i tal... Dic, bueno, sí, perquè... Dic, bueno, jo els hi vaig dir que te vas equivocar perquè ets una mica tonto, així que deixem-ho que tu...
4: No,
1: o sigui que vaig patir més amb la meva mare que amb el Marchena.
4: Clar, que sí, et podia caure un puro, no?
1: Sí, sí, sí. I no, res, bueno, que... La idea és que el de Vox em preguntava una cosa. I vam dir amb la Gloria Reguant que no li contestàvem. Com els testimonis estan obligats a contestar, ens posàvem en desobediència i fèiem una mica d'entorpecimiento del tema.
4: Sí.
1: Cosa que als advocats dels presos polítics no els hi va fer gaire gràcia, però en fi. El cas és que el jutge del Tribunal Supremo del Reino d'Espanya, el hombre que manda, sí. El hombre que hace todo en España, doncs al final li feia de Monchito, li feia de Rockefeller... al Smith, Ortega Smith aquest.
0: Clar, deia el que deia ell, deia, no?
1: Pregúntele a Antonio Baños. Usted, Antonio Baños, dic, però... S'ha de fer un José Luis Moreno aquí,
3: sí,
1: o
3: sí,
1: què?
3: Sí,
1: I total, vaig dir aquesta cosa que heu posat i els tios diu, un momento. I es van aixecar tots de cop, però en plan Monty Python, i van anar, diu, vamos a deliberar. I van anar per una porteta molt estreta. I van estar 6 minuts deliberant què feien amb mi. I el Quico Sallés, periodista, ja em deia, però ja t'han detingut? Dic, perquè no, és que segons l'article no sé què t'havien d'haver detingut. I no sé. O sigui, es van atabalar molt només en aquesta tonteria, perquè és una tonterieta, i ja està, però mira, ara tinc presó.
3: Què vols dir?
1: Estic condemnat a 4 mesos a presó.
3: Ah, passa?
1: Soy delincuente.
3: Sí? Què passa?
1: Se'm el peluco.
3: I quan s'ha de fer això?
1: Què?
3: I ara què has de fer amb això?
1: No, res, no puc ser agent forestal o no puc entrar de funcionari.
4: Déu meu, no pots ser agent forestal!
1: Bueno, ja... No.
4: I no pots ser profe, tampoc.
1: No puc ser profe.
0: Oh.
1: Bueno, escolta, hem recorregut la... Recorregut, es diu?
3: Sí,
1: la sentència a altes instàncies, però no sé com està la cosa.
3: Bueno, en fi...
0: Bueno, estem tranquils.
4: Que també és que tampoc...
1: No interessa.
0: Com que la mare al final s'ha quedat amb que no estaves casat i està tranquil.
1: Sí, pobret. Bueno, sí, molts disgustos amb això.
3: Home,
0: pobra dona. Penso. A veure, ahir vam parlar d'una fòbia de l'Antonio. Avui parlem d'una cosa més bonica, que són les mascotes.
3: Sí, senyor.
0: I és que es veu que l'Antonio té una mascota per casa i volem que ens dieu quina d'aquestes és la seva mascota. D'acord? Gent de Reus, atenció a la pregunta.
3: A veure.
0: Quina mascota té l'Antonio Baños? Opció A, la cacatua nimfa. Opció B, un mastí espanyol. I opció C, cargol.
3: Cargol,
5: un cargol,
0: o
5: en plural,
0: quants, no sé.
5: Jo diria el va o la C. En espanyol no crec.
1: Ara.
4: La cacatua, va.
1: Quiero ser millonario.
3: Jo tinc un mastí espanyol.
0: Anava a dir, és que en Peyu...
3: No té cap culpa... Que...
1: No,
3: bueno, clar, és l'únic espanyol que he pogut...
1: Que
3: posar
1: a casa.
0: La cacatua.
3: La cacatua, eh?
1: A veure. Sí. Cacatua, tertulià...
3: Ja. Ens queda el mastí espanyol o els cargols, Antonio?
0: Què, Antonio?
1: Cargols.
3: Cargols?
1: Sí.
4: Però cargols vius.
3: Però com, per què tens cargols?
0: A veure...
1: No, no, jo també em menjo, però no els meus, diguéssim. Em menjo...
0: A veure, quants en té, Antonio?
1: També hi ha gent que té conillets a casa i menja conill.
0: Sí, quants en tens? Explica una mica això.
1: Bueno, jo vaig anar a una fruiteria d'uns ciutadans bengalís que està tocada a casa i en comprar un pebrot vaig veure que tenia un cargolet enganxat. I vaig pensar, ai, pobre, què fas amb això amunt? I el vaig dir, bueno, tindré cargols, no? I, hòstia, em va engrescar. Pensa que són...
3: Et va engrescar, eh?
1: Són hermafrodites, és a dir, són no binaris. És a dir, per aquesta banda... Bé, estan molt bé, sí. No són territorials, no tenen boca, és a dir, no es mosseguen, són pacifistes.
0: Quants en tens?
1: Va variant, perquè es moren i a vegades em porten... Tinc uns 6 ara.
0: L'edat de vida del cargol, quin és?
1: 2-3 anys. Sé bastant de cargol. Si em poseu aquí a prova, llepareu, tots.
4: O sigui, vas començar a informar-te...
1: No, però amb articles en anglès de cargols i life.
4: De cargols life.
0: I tenen nom? Tenen tots el nom i tu els reconeixes?
1: Tenen nom i els he pintat un número darrere perquè, vulguis que no, volia reconèixer-los per la closca, però ja...
3: No els hi fas.
1: Em fan gràcia un rato, per tant, com per reconèixer-los per la closca, no. Llavors tenen número. I tenia un que es deia Ponsatí i un que es deia Puigdemont.
0: Què ha passat? Perquè
1: el Puigdemont guillava ràpid.
0: Que sí, veus? Sí.
1: És que tenen personalitat. Hi ha alguns que estan tot el dia dormint, altres que només mengen.
3: Que els tens en una mena de terrari.
1: Bueno, he comprat una... Saps aquestes caixes dels xinos?
3: Sí.
1: Que venen els xinos, no sé.
0: Sí.
1: Clar. I llavors li hem fet una reixa a dalt.
4: Molt bé.
1: I dintre hem posat uns arbrets perquè...
0: Oh, que divertit!
1: Els vaig canviant perquè tenen una memòria d'una setmana i mitja. O sigui...
0: Més que els peixos,
1: No, en una setmana saben on viuen. Llavors...
3: Fixeu-vos, però, que a tots ens està interessant molt el món del cargol.
0: És normal, clar, perquè...
1: Sí, llavors, sí. Bueno, i ara no sé si puc parlar del sexe dels cargols.

0: pogués triar, parlaríem tota l'estona de cargols. De veritat, t'ho prometo.
1: S'han de donar una mica
0: però
1: de
0: pena.
2: Cargols Heroes.
0: Hem de donar un programa dedicat a cargols. Vam fer un capítol de Natura Sàvia de la primera temporada
2: de
0: dedicat als cargols.
2: Ah, doncs mira, el recomano.
1: Oh, mira-te'l.
0: Molt interessant.
2: Bueno, vull dir, a més, ni senten ni parlen.
3: Ni senten ni parlen, això sí que és interessant.
2: Vull dir que podeu cridar, ells no criden, no pixen, vull dir que és meravellós per un pis.
0: Compreu cargols.
2: Compreu cargols. Cargols.
0: En fi, qui l'ha encertat? Perquè estic una mica despistat.
1: Fila.
0: A la segona fila, només. Sí. Doncs ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, va, aquesta salsa, que per acompanyar uns bons cargols...
3: Sí, anirà perfecte, va, se l'endurà que encerti la cançó que tocarà la Neus.
2: Home,
4: què?
2: És un clàssic, és un clàssic.

0: No la saben, eh?
1: Ostres, hi ha nens, eh?
0: Hi ha nens, eh? I és una cançó...
1: Ah,
0: és
1: una música, també.
0: Per canalla.
2: Això per canalla.
0: Bueno, fem una cosa...
1: A veure, tots, que participin tots. Algú la sap?
0: Sí, algú la sap, sí.
1: Sí, aquí davant
0: sí,
1: la saben.
0: Anem a obrir-ho aquí davant, no?
1: Ah, no, ha dit
0: que
1: sí,
0: no, però... Tampoc...
1: Molt,
0: no la sap ningú, eh?
1: Ningú sap, eh?
0: Mira, com ja...
1: Antonio, ho saps? Ho saps, tu?
3: La Patrulla Canina?
1: No.
3: Has dit que era per crius, jo
1: sí,
3: no sé.
1: Sí, però bueno, no, no,
3: per no.
1: Però que té molt a veure amb el que hem parlat, a veure.
0: Sí.
3: El cargol treu banya.
2: El treu banya.
0: No, el treu banya no. El cargol treu banya no.
3: El cargol treu banyos?
1: No.
0: No. Cargol treu banya és cargol...
1: Cargol
0: bové, no, no.
1: Cargol bové tampoc, de veritat, eh? Cargol... És que ningú s'ho mereix, eh? És que... Això és Catalunya. Això és tradició
3: era
1: de Catalunya.
3: Era Catalunya, ja s'ha perdut,
1: a veure,
3: això.
1: Aquesta cançó és popular catalana.
0: Com es diu, Neus?
1: El cargolet que se n'anava a l'escola.
0: El cargolet que se n'anava a l'escola.
1: Un cargolet se n'anava a l'escola perquè volia aprendre a llegir quan hi va arribar i a l'escola era tan gran.
0: Perdoneu, eh?
3: És un invent, això.
0: Jo és la primera vegada que ho sento.
1: No,
3: jo també.
0: Cançó,
1: flipada,
0: és la primera. Algú, algú més l'havia sentit?
1: No, és cap versió, és la que
3: perdó,
1: és la cançó.
3: Perdó, els meus cargols desconeixen aquesta cançó.
1: Doncs ja,
3: i són cargols, eh?
1: Ja els hi pots cantar. És una, és...
0: Algú més del públic havia sentit
4: una,
0: aquesta cançó?
4: És una cançó preciosa.
5: Sí,
0: ningú?
5: Sí, ell diu que sí.
6: Jo l'havia sentit.
1: Ah, veus? A veure, si no canviïn àudios la gent, que de veritat que és superfamosa aquesta cançó.
0: Estic per donar-li el premi a la Neus per la invenció que acaba de fer.
3: Sí. Home, si un cargol va a l'escola arriba a la sisena hora, com
1: no,
3: no,
1: és
3: no arriba abans.
1: Diu que no hi arriba. Home, i clar. Perquè arriba a l'estiu ja és tancada.
0: Carai.
1: I li passa sempre en aquestes pobles.
0: Vida ben trista, aquest
1: cargol. Sí, la veritat és que sí.
0: No sé, la veritat que no sé què fem aquestes salses avui.
1: No, és massa típica. Era massa típica.
7: La copa no.
1: Bueno, va.
4: No, està regla 3, li hauríem de donar les salses a l'Antonio.
1: Que su.
3: Bueno, jo esperava que tenia.
0: Mira, li donarem les salses a l'Antonio.
3: Vinga, pels cargols. Salsa brava pel cargol.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
2: Però si a aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
2: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Val més que en busquem un altre.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
6: Rere què deia la I, però...
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
6: I pujo al metro de nit...
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
10: Som pura cafeïna.
0: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
12: Hola, boncarins, boncarines, enhorabona per al programa. I jo tenia una pregunta per l'Antonio Baños, sí, i és que m'agradaria saber, en la seva època de diputat, qui era el diputat o diputada, diguéssim, de les trinxeres enemigues o de les antípodes dels seus ideals, amb qui s'hi portava més bé, no? Amb qui mantenia més bona relació fora de càmera o pels passadissos. Res, espero que estigueu tots molt bé. Una abraçada.
13: Dios.
14: Dios, Dios.
13: Què, Antonio?
15: Què?
14: Ara
13: Ortega,
14: flipareu.
13: Ortega Smith.
14: No. Inés Arrimadas.
13: Inés Arrimadas? Què tal?
14: Va començar, estàvem en un debat d'aquests a la Sexta i sí. Estàvem maquillant-se al costat i em diu, Antonio, ¿a ti te pasa lo mismo que a mí?
13: A ver... De entrada no.
14: Dic, en quin àmbit? Diu que se burlen de tu apellido. Perquè, clar, Baños bañate, Baños dutxes, Baños turcos, Baños no te bañas, i ella Arrimadas, arrimate, tal. I aquí vam crear un darrere, aquí sí que va haver, dir, hòstia, sí, tal, igual. I bueno, era maca, de les distàncies curtes, bon rotllo, la felicitat, va tindre una filla, la felicitat, com estàs, molt bé, ens havíem enviat whatsapps i tot això. Ara després, diguéssim, la vida pública, òbviament, i quan ho va deixar, doncs, que te vaya bien, i tot això. És curiós perquè passa molt sovint, que tens amics... Jo vaig ser un amic convergent, per exemple, no?
13: No. Tots ens ha passat,
14: sí. Per exemple, no, crec que ho puc dir-ho, no? Amb Jordi Turull, o sigui, al final sortíem a sopar amb les parelles i fèiem una mica de colla. I penses, bueno, és molt raro des de la tele pensar que pots anar a sopar amb una persona que pensa diferent. Però, cony, a les famílies també passa.
13: Home,
14: i a la vida normal i a la feina també passa. I al final... hi ha connexions molt de pell, de bon rotllo, i és raro perquè, clar, després com ho expliques... I a més, no es parla de política, no? Si vas a fer un cafè amb aquesta gent, de la família i com estàs, i tothom té una cosa en comú, menys els cargols, que crec que no... Però, i a més, tu planteges, perdoneu, és... Bueno, quan jo arribi en això de la política, què faig amb els enemics, per dir-ho d'alguna manera?
13: Sí.
14: No? Clar, pots no parlar amb ningú, cosa que opten alguns, de, jo mantinc la puresa i no parlo amb ningú, o anar-te a fer una copa o un cafè amb gent que té bon rotllo.
16: Botifler! Vaig...
14: Sí. Bueno, però... Qui no saltarà amb els socialistes? Jo, eh? Encara podré reconvertir, que vosaltres heu dit molt grosses, eh?
11: No,
14: jo encara puc anar cap al tema Nou Barri, soc d'origen, el Baños, cognom... Sí, sí. Vosaltres ho teniu pelut, eh? El 47...
12: Sempre ens quedarà a França i Andorra.
11: Sí, home, sí. Sí.
14: Andorra sí, com els Lamborghinis i tot
11: sí,
14: això.
11: Sí, home, si l'Espadaler ha pogut, també podem nosaltres, no?
14: No, però... I a vegades et parles més amb gent que pensa diferent que amb els teus, també.
15: Sí, perquè tens més coses a dir, no? Perquè si tots
14: bueno,
15: estàs
14: no,
15: d'acord, estic d'acord amb tu.
14: O perquè sempre amb els teus t'ho dies més. Però això passa també a les famílies...
15: Ja.
14: Sí, sí, sí.
11: Vinga, tenim temps per fer una pregunta ràpida del públic.
15: Montserrat de Rubí.
11: Aviam. Endavant.
12: Aviam, tenim el micròfon, sí.
15: Poder no el tindrem,
14: la resposta és no.
11: Montserrat.
16: Les respostes no.
11: Digues.
16: A veure, els meus fills fan un esport minoritari, que és el hockey en línia, i llavors, per què els clubs que tenim esports minoritaris ens costa tant trobar un sponsor? Nosaltres tenim jugadores que són campiones del món, que ara mateix acaben de quedar segones als World Stake, o alguna cosa així, sempre ho dic malament. Tenim que són subcampiones de Lliga de l'estat espanyol, que també són campiones de Lliga, i no hi ha forma de trobar un sponsor. Nosaltres portaríem salses, xupa-xups, begudes,
11: el que
16: faci falta, perquè...
12: Aquí estem igual, ens venem a qui pagui més. Endavant amb la resposta, Antonio.
14: No, això sonarà molt malament, però jo crec que el gran problema de... Bueno, un dels grans problemes de Catalunya és el Barça, també.
15: És el futbol en general.
14: No, el futbol no. El Barça ha matat, diguéssim, també moltes lligues, de hockey patins, la d'handbol... És a dir, la seva potència fa que o és Barça o la resta d'esports ja no interessin. I si no juga el Barça, encara que sigui hockey gel, que tenia secció, ja no sé si ja no la té...
16: Ara no la tenen, ja no la té. Perquè no tenen pista.
14: Exacte, perquè no tenen pista, però tindríem calés per fer-ho, no?
16: Sí.
14: Llavors jo crec, i a més, aquí que jo, diguéssim, m'agrada el Sant Andreu com a equip de futbol i tot això, crec que tant als esports minoritaris com als esports arrelats, com l'handbol o l'hoquei patins, estaria molt bé que el Barça desapareixés. I si el Barça vol jugar... No, si el Barça vol jugar...
17: President!
14: Home, és que, joder, diem que si el monopoli és espanyol i tal, però si el Barça és un monopoli que impedeix que la gent s'interessi per altres coses.
11: No és cap mena de censura, és que se'ns ha acabat el temps, Antonio. Tenim 3 o 4 preguntes que havíem preparat per fer-li a l'Antonio.
15: A veure...
11: Però
15: no, les tenim.
11: A veure, d'anar ràpid, però.
15: Què és una revista tècnica? Perquè tu es veu que treballaves a revistes de panaderia i molineria.
14: Sí, panaderia i molineria.
15: Heladeria espanyola.
14: Pasteleria espanyola, Heladeria internacional i Vida Apícola. Era una empresa que feia aquestes quatre revistes.
12: Vida Apícola. Saps coses d'abelles?
14: Sí, la barroasis, que és una malaltia que les mata totes. I ara no sé com està la cosa, però era fumut en el seu temps. Són aquestes revistes tècniques que, bueno, aquí
11: hi ha, diguéssim,
14: de maquinària, de sectorials, i que, bueno, a mi em van enxufar allà a treballar
11: i escrivies.
14: Es feien a màquina,
15: llavors. I l'article del Pa, suet,
14: sí,
15: suposo que
14: jo recordo, vaig estar poc de temps, però recordo que em van... tradueix això, i era un article sobre un pa a Suècia que és sec i que dura un any i que el tenen allà com les arengades allà podrint-se i tal, i jo vaig fer bueno, a Suècia, un pa, no sé quant.
11: En fi, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies, Antonio. La resta, si ens voleu continuar escoltant, com sempre, a la 1 del migdia al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
14: Visca el Barça. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Un home de 72 anys i de nacionalitat francesa mort aquesta tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolar a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 3 ambulàncies i els bombers també han intervingut en les tasques de reanimació. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat durant el dia, però havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya del bany el passat 15 de juny. Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions i trucar al 112 davant qualsevol emergència a l'aigua. Més notícies, Cèlia Forment.
2: Els veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, han fet un minut de silenci en memòria de les dues dones mortes a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur del port a sobre. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Ha pres la paraula l'alcalde del municipi, Pere Virgili.
3: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare, respectivament.
2: Durant 2 dies, les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte.
1: El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments. S'anirà implantant progressivament en els pròxims 3 anys. D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona amb vies tan estratègiques com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes. Però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat.
2: Les hipoteques concedides a Catalunya fins al juny han batut el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en 6 mesos. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo diria que per primera residència firma el 90% dels préstecs, el 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència, no necessiten tant la finançació exterior.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha minimitzat el viatge a Moscou dimarts del director de la CIA, John Ratcliffe, i diu que és una visita semirrutinària. En una entrevista radiofònica aquest dimecres, el mandatari de la Casa Blanca ha afegit que espera que s'acabi la guerra a Ucraïna.
5: John Ratcliffe és un home fantàstic i no és a Rússia per cap de les coses que dieu. Em pot sortir alguna cosa de la visita? Estem treballant molt dur per posar fi a la guerra i, francament, les dues parts volen que s'acabi.
1: Ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry.
6: You're to leave at once for Calais. A ship called the Persephone will carry you to England. She sails Tuesday.
1: L'actor i cantant, que el 2012 havia patit un vessament cerebral, deixa una petjada molt important en la indústria del cinema, el teatre i la televisió.
2: Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood a la dècada dels 70 i els 80. Se'l recorda especialment per interpretar el doctor Frankenfurter de Rocky Horror Show, musical que va protagonitzar, i després es va adaptar al cinema també amb Curry en el mateix carismàtic paper. Al cinema també va participar a La caça de l'Octubre Roig, va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El juego de la sospecha, el conserge de l'hotel de Sol en casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. A més, de Rocky Horror Show va participar, entre d'altres, als musicals Hair, Spamlot, dels Monty Python, pel qual va estar nominat a un premi Tony. En televisió va ser el pallasso Pennywise de la sèrie de terror It de Stephen King.
1: I fa pocs minuts que ha finalitzat un partit pendent de la primera jornada de la primera divisió de futbol a l'estadi Santiago Bernabéu. El Madrid ha guanyat 4-1 a la Reial Societat. Amb aquest resultat, els blancs es posen líder provisionals de la classificació amb 6 punts.
2: El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrenarà la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
1: El president del club blaugrana, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora.
2: El Girona ja és oficial la marxa d'Arnau Martínez del València fins al 2031.
1: I el ciclista britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma, ha guanyat a l'Espín la cinquena etapa de la Volta, que s'ha acabat a Roquetes. L'etapa ha estat íntegrament per carreteres catalanes, no hi ha canvis a la general i, per tant, Pogacar continua com a líder.
0: Fins aquí les notícies.
7: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 4, 5, 7, 48, 50. Sols 4 i 5.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: L'esport no fa vacances a l'estiu.
10: Tampoc a Catalunya Ràdio.
9: Cada dia a les 7, tot costa.
10: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
9: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
11: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: Registres a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
2: People that will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
12: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
2: Hola, oients, què tal? Com esteu? La Marató és un programa necessari i útil que durant moltes hores la televisió i la ràdio s'omplin de continguts solidaris. És una excel·lent notícia perquè el primer pas per solucionar els problemes, siguin del tipus que siguin, és visibilitzar-los, parlar-ne i posar els mitjans per solucionar-los. I això és el que fa la gent d'Enraona Teatre, que comanda el Joan Lluís Bozzo, el director de teatre que segur que tots coneixeu. No us perdeu l'entrevista que avui tindrem amb ell, perquè segur que us emociona a tots i totes. Bozzo i la seva família estan tirant endavant un projecte de teatre documental arran d'una experiència personal molt i molt dura al voltant d'uns trastorns de salut mental. Però no se n'amaguen, la volen explicar i compartir per ajudar qui també passi el mal pel mateix o per un problema similar. I aquesta és una actitud valenta, solidària i més necessària que mai. I per això el Revolució, quan ens va arribar aquest tema d'addicció també a les xarxes socials, només vam tenir una resposta. Aquí teniu els micròfons. I ens van passar el concert plorant. I avui tenim a punt un programa que no us podeu perdre. Com us deia, el teatre documental comandat per Joan Lluís Bozzo, una conversa que segur que us emociona, però que també serà molt útil. Explica la situació que pateixen les seves dues filles de salut mental i l'addicció que tenen amb les xarxes socials. Un problema que ens preocupa molt al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, l'addicció dels joves a les xarxes socials.
13: Surt una panxeta i els papàs són avis.
2: Amb en Jordi Urbé ens farem una pregunta
13: com es farà la publicitat quan estiguem envoltats d'assistents de veu. També amb la Gemma Raquena ens explicarà com descobrir les noves tendències digitals del moment i revelarem tots els secrets del Bitcoin, la moneda digital més coneguda, amb Àngel Pardo. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casava... Ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio, també som a Spotify. Arrenquem i ho fem amb aquesta frase. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
14: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
15: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
14: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Conversar amb un dels grans directors de teatre que tenim a Catalunya. Després de molts anys dirigint, la companyia de Goy de Gom, ara en comptes de retirar-se i viure tranquil, s'ha abocat a un projecte que va molt més enllà del teatre. En diu teatre documental i vol visibilitzar i conscienciar sobre problemes socials que afecten a molts joves. Són problemes que les xarxes socials agreugen i que cal afrontar. De seguida en parlem amb Joan Lluís Bozzo, un home compromès amb la cultura, amb el teatre i, sobretot, amb la vida.
1: On a tous des galères qu'on vit injustement.
2: Des passages à vide, des marques.
0: Joan Lluís Bozzo, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí compartint les ones amb tu.
0: Molt bé, jo també. En primer lloc, felicitats pel Premi Nacional de Cultura d'aquest any, que us han donat de Goy de Gom. Ha estat un bon final a tants anys de trajectòria, no, suposo, aquest
3: 50,
0: premi?
3: 50, ha estat allò de dir... Suposo que ells entre ells van pensar i van dir, hòstia, abans no la tinc, aquests, anem a donar-los el premi, que si no quedarà molt malament, no?
0: Bé, molta feina, heu fet
3: sí,
0: molt bona
3: 50
0: feina,
3: anys de feina.
0: I n'hem parlat molt, però avui ens visites, ja sabeu que Joan Lluís Bozzo està al darrere d'èxits com Maricel, que tothom coneix, i tants musicals que són història del teatre, però avui ve a parlar d'una obra del tot diferent, que es diu Puc ser tu, puc ser jo, que heu fet amb la companyia nova Enraona Teatre, i l'obra parla de trastorns alimentaris, de bullying, d'abús sexual, fins i tot de suïcidi, de tecnologia, de xarxes socials. De què va aquesta obra i per què heu fet això?
3: Això és una obra que nosaltres li hem dit amb la meva dona Mariona Bosch, hem creat aquesta associació que es diu Enraona Teatre, perquè a casa, amb les nostres filles, hem començat a patir problemes seriosos de salut mental, derivada d'un bullying sostingut durant molt de temps, molt cruel, el qual va desembocar en un trastorn de la conducta alimentària, que és la malaltia que engloba la bulímia, aquella de posar-se... Bueno, ja m'entens, l'anorèxia, la bulímia, depressió, els intents d'autolisis, o sigui, d'autolesions, i fins a arribar a intents de suïcidi, diríem, no?
0: Déu-n'hi-do.
3: Perquè... Això per una banda, això et pot portar al trastorn. També els abusos sexuals et poden portar, també els abusos físics, també les situacions de màxim estrès, de nens abandonats i coses així, doncs poden arribar a desenvolupar aquest tipus de trastorns que són un espectre molt ampli i que realment s'estan multiplicant en la nostra societat actual d'una manera exponencial. I tot això, a més, amplificat, difós i multiplicat per les xarxes socials, que això són l'altaveu en el qual doncs, pots trobar tutorials de com lesionar-te, d'amb quines serien les eines més propícies, més bones per fer-se, com fer-se els talls, etcètera, no?
0: Déu-n'hi-do. Per tant, això ve d'un cas personal, no?, de les dues filles, la Maria i la Laia, edat 17 i 14 anys, que segurament ens escolten ara mateix, pares i mares, i que els hi preocupa. Això ho heu volgut portar al teatre i fins i tot amb una de les actrius, amb la mateixa Maria, no?
3: Sí, la Maria ara, com que bueno, avui li donen l'alta, es reintegrarà perquè hem fet dos repartiments, perquè com que sabíem que hi havia aquest problema, doncs hi ha dos repartiments. Avui, per exemple, estan a Reus treballant amb doble jornada amb instituts per fer-los conscients, i és un documental sobre el que nosaltres hem viscut a casa. Sí. És tal com sona, saps? I després és un col·loqui amb terapeutes per parlar del tema en el qual surten coses que moltes vegades fan estremir.
0: Clar, tota aquesta feina que es diu teatre documental l'esteu fent ser...
3: Esteu Enraona Teatre, o sigui, el nom nostre és Enraona Teatre.
0: Sí. Però ho estem fent colze a colze amb psicòlegs, és veritat, d'Aita, de Salut Mental, també amb la psicòloga Núria Reig, no? Les escenes parteixen de relats reals i després de cada funció, com deies, hi ha un col·loqui obert amb el públic. Clar, a tu t'ha passat i això passa, i quin perill... Parlem primer de les xarxes socials. Realment són un perill, les xarxes socials?
3: Són
0: avui
3: un
0: que has
3: perill,
0: vingut al Revolució, que és un programa que parlem de tecnologia.
3: Sí,
0: són un perill, per què?
3: Perquè difonen continguts molt tòxics i que estan a l'abast de tots els adolescents, i no adolescents, i nens més petits, i grans, i joves, i vells, sense cap mena de filtre, sense cap mena de control, perquè hi ha moltes maneres de saltar els controls i de saltar els filtres. Aleshores, tenen al seu abast, doncs, visions i maneres i tutorials molt terribles. I també en el cas de la nostra filla Maria, doncs, per exemple, ella li feien molt bullying a l'escola, ja venia de primària, però quan va passar això, aquesta transició, és un moment molt complicat pels nanos i les nenes, el pas cap a l'institut. I aquí la van agafar de cap d'estopa, la van agafar de cap de tur, perquè era una nena que li agradava el teatre, que tocava el piano, i tot això li van agafar com la rara, la fric i no sé què, fins a l'extrem de que, per exemple, hi havia un grup de WhatsApp que estava dedicat a ella, a fer-li bullying a ella.
0: Què m'estàs dient? Però això no hi havia un control a l'escola? És a dir, cada vegada, jo que sóc mare, és a dir, a les escoles, o a la meva escola, o a l'escola de molts oients, hi ha un control, fins i tot ja, si sents, a moltes escoles catalanes, que també cal explicar, si sents que creus que t'estan fent bullying, ho pots denunciar anònimament a través d'una aplicació. Això, sí, algunes
3: tot
0: escoles
3: això
0: ho estan
3: relatiu.
0: Fent.
3: Algunes escoles sí, unes altres menys.
0: Clar,
3: ara està,
0: fer,
3: ara
0: fer,
3: està prohibit el mòbil a les escoles. Però és que fora de l'escola no, i l'escola et diu, és que nosaltres el que passa fora dels horaris en les xarxes socials no hi podem entrar. O sigui, ara han prohibit que hi hagi mòbils a la classe. Molt bé, perfecte, però i quan surten? Clar, ningú els pot per l'escola. Després hi ha escoles que tenen molta sensibilitat i n'hi ha que en tenen molt poca. La que ens vam trobar sempre la víctima, això t'ho diré sempre, d'abusos sexuals, de bullying, de tot, la víctima és qui ha de fugir, és qui se n'ha d'anar, és qui ha de canviar d'escola i és qui ha de canviar d'institut. No canvia mai l'abusador.
0: Això molt important. Els pròxims dies 24 i 26 de novembre es podrà veure al Teatre Poliorama de Barcelona. Us recomanem que hi aneu perquè és important reflexionar sobre aquests problemes de salut mental que n'estem parlant. I no només jo n'he parlat a l'UE Superat, com saps, un programa que també fem a banda del Revolució, perquè hi ha problemes de salut mental en adults, en persones conegudes, desconegudes, però sobretot els joves, no? I ens preocupa aquest tema perquè és un gran tabú. T'he de dir, segurament, m'agradaria si ens escolta la Maria i la Laia des del Revolució, espero que es millorin. Elles són conscients de que ho han de superar? Elles són conscients del que passen?
3: Completament, sí. El que passa que és una... Això s'ha convertit en una malaltia mental. Aleshores, poden estar el 98% del temps molt bé i molt actives i molt llestes i molt simpàtiques, i amb un 2% del temps en tens prou per una recaiguda que pugui ser una sobreingesta o que pugui ser una autolesió, el qual vol dir doncs un ingrés d'urgències del qual en portem, he perdut el compte, sincerament.
0: Perquè tu creus que s'han parlat prou als mitjans de comunicació?
3: No.
0: Avui en parlem al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Hi ha dades esgarrifoses, per exemple, d'autolesions, que diu, en 10 anys han augmentat un 267% les autolesions de joves entre 12 i 24 anys. És bestial, i no se'n parla. Per què no se'n parla?
3: Se'n parla... Bueno, la salut mental té, encara pateix molt el tema. Nosaltres ens diem en Raona per això. Per fer el que
0: ens
3: diem
0: tu i jo.
3: Enraona, enraonem. Perquè el primer que passa és l'estigma de callau, no s'explica, i inclús de vegades ni la pròpia família no s'assabenti que està passant això a casa. Vull dir que la primera és enraonar, explicar, obrir-se, a atrevir-se a denunciar-ho i a parlar-ho i a parlar amb els familiars i amb els terapeutes. Aquest seria el primer pas, i per això nosaltres, la nostra associació, que no es limita només a adolescents, per exemple, ara estem fent un espectacle que s'estrenarà també per aquestes dates, que és amb 16 dones que han patit maltractaments, i aleshores aquestes dones es diu Ara Jo, i ens expliquen quina ha estat la seva vida. Hi han hagut... pots imaginar que tenen unes històries per explicar absolutament. I d'això, noies, no coneix classe social ni coneix classe res. Vull dir, hi ha persones riques, persones pobres, persones immigrants, persones joves...
0: Fem una reflexió, clar, Joan Lluís Bots, abans et deia. És que vivim tota la societat una mica enganxada al mòbil. Evidentment que l'ús que en fem, no?, és important, però, clar, xarxes socials, joves, aquestes xifres d'autolesions, què comenten els espectadors quan venen al col·loqui? Què diuen? Quines experiències diuen quan venen?
3: Home, hi ha moltes, hi ha de vegades persones que et fan confessions absolutament esgarrifoses, diríem, que es posen a parlar, que s'identifiquen com a malalts i que mares... I, perquè nosaltres també el que intentem és donar visibilitat a les famílies, perquè aquí pot ser que s'estigui parlant, que es comença a parlar una mica dels malalts, sobretot de les malaltes, però les famílies ho passen exactament igual de malament, saps? Perquè això és una, això és un martiri, viure així. I del patiment i del sofriment i de la manca de l'ofegament que se sent per part de les mares i dels pares, quan passa això se'n parla molt poc, i nosaltres volem parlar, o sigui, el nostre espectacle són dues filles amb les seves dues mares i com les mares descobreixen el que els hi està passant a la filla i el primer sentiment terrible de culpabilitat de com no me n'he adonat abans d'això.
0: Clar, perquè estem dient, evident, el telèfon és una eina per parlar, per comunicar, però dins d'aquesta eina, després és l'ús de les xarxes socials. És a dir, el que ha de saber la gent és que tenim xarxes socials amb algoritmes que creen addicció. Val? Llavors els pares i mares també hem de decidir que això els nostres fills ho ha de veure o no. Per tant, recomana sobretot, no, també?
3: Sí, sí, el control parental.
0: El control parental, sí, aquest criteri. Però clar, sí, també sí. El telèfon és una eina que ha d'existir, però dins hi ha moltes aplicacions que segurament d'aquestes aplicacions són les que no han d'utilitzar, no?
3: També t'haig de dir que una de les causes de burla de la nostra filla era el fet de tenir control parental en el telèfon, el qual la feia ser una friqui i una pringada.
0: M'estic quedant en blanc avui amb tu.
3: Sí, ja ho veig, ja ho veig. Clar, no, fas bona
0: veritat,
3: cara, estàs
0: no,
3: guapota,
0: Joan Lluís, però amb tu hem parlat de Maricel, no? I ara hem parlat de moltes obres, no? I d'entreteniment, i avui estem parlant d'un tema molt seriós.
3: No, no, és que aquest teatre
0: les teves filles...
3: no és gairebé ni teatre, clar. És document, és document.
0: Tu com et sents, també?
3: Home, fotut. Fotot, ara penso que és bona la feina que estem fent i que evidentment hem de tenir confiança en que els tractaments, hi ha el tractament farmacològic per entremig, hi ha tractament terapèutic.
0: Què li demanem a l'administració? Que faci més campanyes?
3: Home, mira, a Sant Joan de Déu hi ha 14, 15, que és un hospital pediàtric de referència, hi ha 14 o 15 llits. El Clínic, 12. A la Vall d'Hebron, 8. Tu creus que amb l'avalanxa de casos que hi ha, això és suficient? És absolutament desbordat, no? Aleshores, hi ha institucions privades. Les institucions privades poden tenir un cost de 7-8 mil euros al mes. I això, hi ha molta gent que no ho pot pagar. Moltíssima. La gran majoria. I aleshores no et donen, vas amb la criatura, amb ambulància, d'urgències, perquè s'ha fet mal, perquè està sagnant, i bueno, l'acusen, i et diuen, bueno, alta, cap a casa, i dius, escolti'm, aleshores et toca el pare o la mare, està 24 hores de guàrdia, dormir amb ella,
0: Déu-n'hi-do.
3: No amagar amb un calaix tancat amb clau tot objecte punxant, tot objecte tallant, tots els medicaments. I això amb una família és... No, tu pots fer el càrrec perquè tu tens família, saps com seria això, no?
0: Déu-n'hi-do, ens queden 2 minuts d'entrevista. Déu-n'hi-do, ha estat intens, Joan Lluís Botzó. Quina solució, quin missatge enviem? Primer, deixa'm enviar la Maria i la Laia, de 17 i 14 anys, una salutació del Revolució, que recuperin, que agafin força, que recuperin,
3: faran,
0: sisplau.
3: Faran,
0: que són un exemple també per ajudar, són un exemple, un testimoni per ajudar a moltes nois i noies, però digue'm titulars per solució, quina solució donem, què fem,
3: més,
0: com ho fem?
3: Més ajuda pública, més ajuda institucional, més es van fent coses, però està més coordinació. La descoordinació és enorme. O sigui, els centres d'atenció primària, els CAPs, i els centres d'urgències i els centres psiquiàtrics haurien d'estar perfectament comunicats amb les escoles. Educació i salut haurien d'estar en contacte permanent. Doncs estan en descontacte permanent. no hi ha cap traspàs d'informació d'una nena que estigui passant malament d'educació a sanitat. Aleshores, mentre no... Quan entres en un hospital, la nena ha d'explicar 14 vegades el que li ha passat, perquè a urgències li pregunten, aleshores la visita la psiquiatra, ho torna a explicar, aleshores la ingressen en planta, ho torna a explicar, i fins que arriba a dir, escolta, jo ho he explicat moltes vegades, perquè no us llegiu el que he explicat?
0: Déu-n'hi-do. Bé, espero que la Maria i la Laia vinguin a la Revolució.
3: Sí, sí, vindran encantades, eh?
0: Que es curin i que s'acabi aquesta
3: etapa. Elles són nenes molt maques, i molt, vull dir que no són nenes estranyes, és que són nenes molt maques, però tenen aquest problema.
0: Jo crec que avui els oients els hem de recomanar molt aquest treball que esteu fent. Puc ser tu, puc ser jo, els dies 24 i 26 de novembre al Teatre Poliorama de Barcelona. És molt important parlar de problemes de salut mental, no amagar-los sobretot, i el teatre, com ha demostrat Botso, doncs pot ser una molt bona eina per fer-ho. T'he de felicitar per aquest projecte, també per la teva trajectòria, però sobretot per explicar, no?, aquest testimoni que esteu passant amb les teves filles, que no és fàcil, que és dur, però ets un exemple també per molts pares i mares. Tu tens un altaveu, ets una persona pública i per tant segurament amb el teu testimoni pots ajudar altres famílies.
3: És la meva intenció, sí.
0: Hem de vigilar i sobretot des d'aquí, des del Revolució, parlem de tecnologia, però la tecnologia és una eina que hem de controlar i que els pares i mares sobretot hem de controlar també aquesta eina, el temps que estan a les xarxes socials, què consulten els nostres fills, quant de temps estan amb el telèfon mòbil. Tot això ha d'haver-hi un control de les famílies, eh? I per tant també coneixement, no?, per part de les famílies. Gràcies i espero que ens veiem el proper dia amb bones notícies. Una abraçada.
3: Moltes gràcies.
4: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
5: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
0: Fins ara, la majoria de les nostres interaccions amb la tecnologia passaven per pantalles, teclats i ratolins, però això està canviant molt ràpidament. Els assistents de veu i la intel·ligència artificial estan transformant la manera com ens comuniquem amb les màquines i això afectarà molts àmbits, també el de la publicitat. Contenta de saludar a un col·laborador que ens estimem molt del programa, Jordi Urbea, CEO d'Ogilvy Espanya. Què tal? Com estàs, Jordi?
6: Molt bé, Xantal. Aquí estem amb tu de nou, que em fa sempre... Saps que em fa molta il·lusió?
0: Igualment.
6: Aquestes coses que guardo amb carinyo un cop al mes, no vull perdre-m'ho.
0: Clar que sí. Jordi, a veure, la veu, n'hem parlat moltes vegades tu i jo, la veu substituirà pantalles i teclats com a principal interacció. És un canvi estructural, cada vegada també és més important, diries. Tu m'ho has dit moltes vegades, això.
6: Mira, jo, el tema de la veu és un tema que... I després en parlarem algun detall, perquè la teva veu un dia d'aquestes l'hauràs de guardar una base de dades de veus per poder-la explotar. Això ja t'ho explicaré una altra estona.
0: Val.
6: Però escolta, sí, la veu està canviant-ho tot. Al final, no hi ha res més senzill que poder-te explicar amb les teves pròpies paraules i que algun dispositiu sigui capaç d'entendre't i donar-te resposta a tot, no? I ja cada cop més estem parlant amb el nostre Siri, eh? I li diem, escolta, Siri, apunta'm a l'agenda, demà a les 11, fer això, no? I apareix a la teva agenda anotat, no? Clar, tot això és un canvi absolutament radical i que farà que hi hagi també un canvi radical a l'hora de que les marques puguin ser-hi i a les marques com es podran donar a conèixer. Passarem dels clics, de navegar per clics, a navegar per xats, i això serà una gran, gran nova fórmula a les nostres vides, no?
0: Clar. Hem de repensar el disseny de l'experiència digital, no?, des de zero, no? Aquest pas del clic al xat, per tant, no és una moda, sinó és una transformació de la vostra publicitat i de la relació amb les marques, sí, Jordi?
6: Sí. Mira, jo perquè et facis una idea, mira, jo els hi tinc... Doncs sí, sí. Vaig llançar un repte fa uns mesos al meu equip i vaig dir, escolta, imagineu-vos que a partir d'ara les webs funcionaran solament per veu. Com funcionaran? Imagineu-vos que solament ara parlarem amb el Siri i haurem de ser, fer que el nostre anunci surti el primer en cada cop que un client es vulgui connectar o vulgui demanar una cosa. Clar. Hem de treballar això. I això és realment un tema absolutament disruptiu, un tema que canviarà la manera de fer la comunicació, canviarà la manera que les marques parlaran amb el consumidor i, per tant, les marques tindran una manera absolutament diferent de tensar-se al consumidor. A lo millor hi ha una marca determinada de, no sé, de roba, doncs haurà de parlar-me un home que sigui un sastre, un tailor-made, un tio que m'explicarà les coses allò fent tot, tot a mida per mi, un tio que treballarà per mi, un tailor d'aquests que treballarà per mi fent les coses molt, molt acurades, i que jo confiaré tant en ell que serà el meu assessor i que m'acompanyarà tot arreu. I llavors això, que les marques siguin capaces d'aconseguir aquestes veus que t'acompanyin i que et sentis còmode, serà el gran repte de cara al futur, no?
0: Per tant, Jordi Urbea, avui estic pensant que el titular de la teva secció podria ser la identitat sonora, és el nou logo, no? Perquè està marcant, no? Comentes, no? L'essència d'una marca, i clar, és veritat, jo quan busco per ChatGPT o per Google ja ho faig amb la veu, no?
6: Sí, sí.
0: I si vull, per exemple, anar-me'n de viatge, també ho faig per la veu. Per tant, és interessant, no?, que les marques tinguin aquesta part molt ben treballada.
6: Sí, mira, jo sempre explico que la música sempre ha format part de la nostra vida. Els jingles han format part de la nostra vida, sí. I els determinats sons han format de la part de la nostra vida, no? El tutum de Netflix ja forma part de la nostra vida. Sentim entrar Netflix, no, a casa? El sentim amb el soroll, no? Per tant, cada marca haurà de trobar quin és aquest to, aquest sorollet, aquest jingle, aquesta veu que acompanyarà durant anys la marca. I possiblement hi haurà veus que formaran part de la història d'una marca i formant part de la marca, i quan tu sentis aquella veu dius, tal veu correspon a tal marca, no? Perquè està tan associada i tan lligada amb ella que serà insubstituïble. Per tant, és una de les coses que hem de començar a treballar en els propers anys de forma molt clara. Pensa que hi ha marques que ja ho estan fent, no? Hi ha casos de Domino's Pizza que ja ho estan fent amb la veu perquè tu reconeguis que és el de Domino's Pizza. El Bank of America està fent un projecte preciós amb un assistent que es diu Erika per ajudar a temes financers a les persones que potser no estan tan avesades a utilitzar aquest tipus de tecnologia. I per què no? Obriran portes al món de la salut o el turisme a l'hora d'explicar-te una ciutat o quan visites un metge que et traduirà aquestes paraules a vegades que et fica el metge que són tan complexes perquè tu les puguis entendre amb un llenguatge molt més tranquil i amb una veu molt més tranquil·la. Hi haurà un canvi molt gran en molts sectors i des de logo ens suposarà un canvi bèstia a la nostra manera de relacionar-nos amb les marques, no?

0: Avui en Jordi Urbea parlant de la veu de la publicitat. Ja veiem, com ens deia, exemples pioners, no? Sectors que veurem més impacte, en parlaves ara, no? En el cas, per exemple, Domino's Pizza, del menjar, els bancs, no? També la nostra relació amb els bancs, amb assistents de veu, no? I per tant, sense pantalla, només amb la veu, no? Podrem també retenir l'atenció. L'únic que em preocupa és la clonació de veu, perquè clar, aquí ja saps que amb la tecnologia es poden clonar moltes veus, aquí també hi ha tema.
1: Mira, aquí és un tema molt delicat, i sense dubte, clar, el mal ús de la gent amb veus determinada gent, doncs això serà una il·legalitat com una casa pagès, i les marques que ho facin hauran de pagar molt clarament, no? Aquí han aparegut ara altres marques, per exemple, hi ha una empresa espanyola, es diu Wayfinder, que és una empresa petitona, però que ho està fent molt bé, li està entrant molt de capital actualment, i el que fa és gravar la veu de gent famosa. Per cert, tu hi hauries de ser en aquest banc de dades, eh? Perquè tens una veu famosa, una veu molt coneguda, una veu radiofònica, no?
0: Llavors, però clar, em paguen, Jordi, que és el que m'interessa, em paguen, sí?
1: I et paguen, és a dir, tu tens aquesta veu guardada aquí dintre i automàticament per aquesta veu, si algú vol fer ús d'ella, tu has autoritzat a utilitzar aquesta veu i per tant tu pots determinar el determinat preu per la feina que tu fas, quin tipologia d'anuncis pot fer, etcètera, etcètera, i llavors amb aquesta base de dades fan un ús de la teva veu autoritzat per tu i cobraràs per això sense tenir que et fer tu 33 feines, mai millor dit.
0: Recordem el banc, sisplau.
1: Es diu Wayfinder.
0: I
1: és una empresa espanyola molt interessant, que crec que has de seguir amb profunditat. Mira, fem una cosa, sí. I si te'ls porto un dia en el programa i fem una xerrada amb ells?
0: Molt bé.
1: Perquè pot ser una cosa superdivertida, perquè crec que és molt interessant i t'ho expliquen ells en primera mà, que pot ser molt interessant. I fem una entrevista a tres, que jo no he fet mai d'entrevistes. Què et sembla?
0: Perfecte. Wayfinder, per tant...
1: Wayfinder, sí, de veu, cerca de veu.
0: Com tenim les imatges, no? És a dir, ja sabeu que hi ha bancs d'imatges que es poden comprar, doncs també la veu cada vegada serà més tendència.
1: Correcte.
0: No?
1: Sí, sí. A mi sempre que m'han dit que tinc una veu radiofònica, penso, ostres, aviam si un dia en trec suc d'aquesta veu que mai li treta, saps, Oberta? Aviam, encara tindré sort, saps, Oberta?
0: Clar que sí. Escolta, bueno. És una paradoxa, Jordi Urbea, que la IA ens porti a una comunicació més humana i més emocional. Tornem als orígens de la veu, perquè, clar, les promos i les falques de tota la vida de la ràdio, ara estem tornant una mica als orígens, amb el que m'explica.
1: Sí, però és veritat que la ràdio és unidireccional, té un canal unidireccional, salvo que hi hagi una conversa, una tertúlia. En canvi, aquest tipus de tecnologia et permet aquest bidireccionalitat que et permet donar un salt qualitatiu, que crec que és la part important del futur, no? Però que ho podem fer molt bé.
0: Molt bé. Doncs escolta, perfecte, com sempre, amb el Jordi Urbea explicant les darreres novetats, innovant, com ens està canviant la tecnologia, no? Què ens permet ara la conversa, la veu, la IA no només optimitza processos, no? Sí que pot enriquir la qualitat de la interacció i, per tant, cada vegada tenim una publicitat, com dius tu, més personalitzada i ara amb la veu sent essencial. Jordi, com sempre, un plaer retrobar-te. Gràcies, que vagi molt bé per Madrid.
1: Gràcies, ja veus que aquests darrers programes no t'he fallat, però no pateixis que en breu ens veurem personalment, que em fa molta il·lusió.
0: Clar, volem veure Barcelona, eh? Ens veiem aviat, Jordi.
1: Vinga, abraçada molt gran, cuideu-se. Adéu-siau.
0: Quines tendències marquen el nostre present, per què sorgeixen, quines són modes passatgeres i quines duraran més temps? Hi ha professionals que treballen analitzant cap a on anem i, sobretot, per què anem, cap a on anem, i avui volem parlar amb una d'aquestes persones. Salut, benestar emocional, sostenibilitat són paraules cada vegada més importants en el nostre diccionari, particular com a consumidors, i li pregunto a la Gemma Raquen. Estàs d'acord, Gemma?
2: Home, totalment. Aquestes paraules ja són paraules que formen part dels informes de tendències. Què et diria? Teu? 15 anys? Sí. Indiscutiblement, són macrotendències.
0: Són macrotendències. Cada vegada som més conscients de què volem, diries, i per què ho volem, sí?
2: Amb això tinc bastants dubtes. He de dir-te que sóc una persona que no tinc grans certeses, tinc més dubtes que certeses, i potser és precisament per la meva professió, que et dona, bueno, molts punts de vista i moltes perspectives. Crec que tenim més informació, això és veritat, però la informació no sempre ens porta a les millors decisions.
0: Clar.
2: De fet, moltes vegades la massa abundància d'informació que tenim ens paralitza.
0: Clar.
2: Llavors, tenim molta informació, però això no arriba a ser una cosa que ens ajudi a entendre millor el món, i per això, de fet, el que fem moltes vegades és fragmentar aquesta informació per comprendre-la millor. Llavors, és molt important entendre que la informació, si no la sapiguem traduir en una eina per prendre millors decisions, no vol dir que siguem més conscients de lo que ens envolta, sinó que, bueno, arribem a més coses, és veritat.
0: La Gemma Requena, oients, és pronosticadora, podem dir, de tendències. Segons la revista Forbes, una de les principals expertes futuristes d'Espanya, i CEO de Nexanting, n'he dit bé el nom, sí?
2: Sí.
0: L'he dit bé. Per tant, tu com a experta de tendències socials, avui que vens en revolució, clar, vull que em diguis quines tendències 2025, 2026, 2027 estem vivint, tendències en el consum i el màrqueting per tots aquells que s'hi dediquen, què em diries? Quins titulars em diries?
2: Bueno, hi ha moltes coses, eh? La veritat és que anem a veure, o sigui, no hi ha una tendència, és que hi ha tantíssimes, és que depenent de qui i què vol, per això precisament fem tendències estratègiques. El que fas ja directament és, del volum d'informació que tenim, anem agafant allò que realment per aquella marca, per aquell producte, per aquella necessitat, és l'idoni. O sigui, tu has mencionat la salut, has mencionat el benestar, podíem fer tot el que té que ser els transversals amb la tecnologia, estem parlant d'una societat superpolaritzada, amb una sensació de seguretat enorme, hi ha també, per una altra banda, la necessitat d'evasió. Tot això són grans motors que ens estan mobilitzant com a societat, no? I creen noves necessitats, evidentment. Però, clar, no totes les marques estan capacitades per rebre-les i aprofitar-se d'elles. Clar. Llavors, em tindries que concretar una miqueta més.
0: Perquè jo pregunto, perquè sí. el coneixement del consumidor cada vegada no és exclusiu del màrqueting, i a vosaltres, quan es veu una empresa, Gemma, et consultes sobre com adreçar-se als possibles consumidors, quins són els primers consells que li dones, no? Vosaltres ajudeu a les organitzacions a interpretar, no? Anticipar riscos, oportunitats, no? Quins consells li doneu a les marques, no? Depèn del sector que sigui, eh? Pots posar-me l'exemple que vulguis.
2: Mira, nosaltres, depenent. Abans sí que és veritat que el que era les tendències de consumidor, que a més sempre les reduïm moltes vegades a dades, eren molt pròpies del món del màrqueting. Però ara mateix, amb una societat tan complexa com la que tenim ara, que necessita entendre molt més el pols sociocultural amb el que vivim, el cultural, creuat amb una cosa que és importantíssima, que són les senyals geoestratègiques, això es fa molt més ampli i ja no vas únicament als departaments de màrqueting. Això travessa tot el que és l'estructura d'una empresa, la part corporativa, la part d'innovació, la part de disseny, la part qualsevol de les... Llavors, el que fem normalment és ens juntem amb aquestes empreses i fem el que primer és identificar la problemàtica. Quin realment és el brief i el debrief que ells necessiten.
0: Clar.
2: Perquè tu, et posem un cas, eh? Posem un cas que és...
0: Un
2: exemple
0: que va molt bé perquè els oients ho entenguin.
2: Real, bueno, et podria posar molts. Un que és real, que no puc mencionar ni marques, evidentment, ni...
0: El sector.
2: Banca. La banca tradicional està tenint uns problemes enormes per arribar a la gent jove. Generació Z, ¿vale? Que sembla que siguin, que tenim que estar superpendents d'ells. Bueno, a veure, també és important els sèniors, eh? Però bueno, ells estan canviant coses perquè saps què passa? Que depenent del moment de la història on tu has nascut, marca la percepció de la realitat que tu tens. Llavors, si tu no entens quina és la percepció de la realitat que tu tens, és difícil que puguis definir quins productes i serveis tens que fer per aquests consumidors. Vale? Llavors, si ells no entenen, per començar, l'encàrrec era, inicialment, és quins productes podem dissenyar per a aquesta gent.
0: Clar.
2: Perquè hi ha uns altres banques, la banca digital, se'ls està menjant... El primer és, quina és la percepció que la gent jove té de lo que és els diners i l'estalvi? Com ho entenen? Com entenen aquesta realitat? I això creuem aquí feina,
0: clar,
2: creuem on es gasten els diners.
0: Pensament a l'inversa, no? Que es diu,
2: totalment,
0: no? També.
2: Té que ser molt lateral. Sempre comencem per pensar més...
0: On volem arribar?
2: Sí, i la part més sociocultural i de context que no pas anar només a l'objecte. A l'objecte arriba després.
0: Per tant, treballeu amb empreses de diferents sectors per decidir, no?, cap a on ha d'anar aquesta estratègia. I no fa gaire, heu llançat la revista Serendipia. Per què heu decidit posar-la en marxa i quins continguts hi trobarem, Gemma? Posa'm alguns exemples de preguntes que us feu.
2: Pues mira, Serendipia neix gairebé de la necessitat personal i de l'equip. De dir, bueno, estem una mica cansats de cada vegada anar més a un embut d'informació, no? Sembla que amb la intel·ligència artificial...
0: Tenim
2: més...
0: sobreinformació, sí.
2: Sí, i a més, vull dir, tots la mateixa. I comencem a deixar coses que estan als marges. Comencem per falta de temps, perquè som més còmodes del que érem abans, perquè no hi ha tant de pensament crític. Llavors vam dir, ostres, volem reencantar aquesta mirada que teníem nosaltres de buscar senyals que ens qüestionin coses. Vull dir, les preguntes no les fem nosaltres, les preguntes les posem perquè la gent es repti a pensar sobre això. És una revista que no és òbvia, no volem que treballar les obvietats, volem el pensament, no? Reencantar aquesta mirada, mirar els marges, sortir-nos una mica de l'algoritme de sempre les mateixes informacions, o encara que siguin les mateixes, que tinguin un punt diferent. Per exemple, bueno, de les últimes que hem tingut, per mi és molt interessant pensar què passarà si la intel·ligència artificial no arriba a tindre un marc general. Els productes que venen de Xina no seran compatibles al mercat estadounidense i viceversa. Això trenca...
0: Un caos.
2: Trenca totes les regles de
0: I
2: la globalització.
0: Què més et preocupa, Gemma, del futur? Tu que mires el futur, què és el que més et preocupa? La intel·ligència artificial i les seves conseqüències et preocupen molt?
2: Mira, jo no sóc una persona a preocupar-me massa del futur, el personal sí, però en tema, jo confio moltíssim amb la societat, amb la humanitat. Sí, mira, encara això em passa. Jo crec que tenim una preocupació excessiva del futur, i això no passava abans. I això, torno al mateix, és producte del context amb el que vivim. Per exemple, la generació X va ser una generació que vivíem amb molta il·lusió al futur. Pensàvem que, bueno, vam créixer en un moment progressista, que guanyàvem drets i pensàvem que això anava creixent.

0: trobem a la intel·ligència artificial.
1: Molt bé, doncs escolta, felicitat per aquests dos projectes, dona emprenedora Gemma Requena, dona digital, caçadora i analitzadora de la tendència de com caminen els mercats, i per tant està bé avui que l'escoltem. Un plaer que hagis passat avui pel Revolució 4.0. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Chantal, com sempre.
2: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Aquestes darreres setmanes estem veient com la cotització de la moneda digital Bitcoin està a uns nivells molt alts. Un sol Bitcoin pot valdre $120 segons el dia. Avui volem parlar d'aquesta moneda i de d'altres per entendre una mica millor com funcionen aquestes monedes que estan al marge del sistema monetari. I avui ens visita l'Àngel Pardo, que és un gran expert en monedes virtuals, inversor i professor. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
1: Molt bé, Àngel, com podem explicar als oients que no en tenen ni idea, de manera planera, què és un Bitcoin?
4: Bitcoin és una moneda digital, és diners digitals que ens permet moure els nostres diners d'una manera molt més fàcil que en el sistema tradicional. Per exemple, moltes persones coneixen el Bitcoin com a l'or digital. Imagina't, si tu tens or a casa teva i vols moure aquest actiu financer, és molt difícil. En canvi, el Bitcoin el que et permet és una mobilitat brutal i et permet poder tenir disponibilitat dels seus diners en qualsevol moment, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.
1: Àngel Pardo, a veure, quan vas descobrir en el teu cas aquestes monedes i et van començar a interessar?
4: Mira, jo invertia en immobiliari i tenia un amic que em va parlar d'unes hipoteques en el món de les finances descentralitzades, de blockchain,
1: sí.
4: I una tarda, prenent un cafè, m'ho va explicar i vaig veure que era una oportunitat brutal, que era un sistema financer nou que començava en aquell moment. Jo t'estic parlant del 2017-2018,
1: sí.
4: Hi havia molt poc coneixement, és veritat que hi havia la part especulativa del Bitcoin perquè era una moneda que havia... s'havia revaloritzat molt, perquè penso una cosa, Bitcoin s'ha revaloritzat de mitjana un 140% cada any. Imagina, no hi ha cap actiu a nivell financer en el món que hagi tingut aquesta progressió i aquesta revalorització, no? Llavors això a mi em va cridar molt l'atenció i vaig dir, això és una oportunitat que no em vull perdre.
1: Clar. Llavors, explica'm, el 2021 fundes Meta Pro Academy, una acadèmia de finances descentralitzades?
4: Sí, jo vaig fundar aquesta acadèmia, la vaig fundar perquè vaig tenir una mala experiència. Jo, quan vaig conèixer aquesta oportunitat d'inversió, la vaig tractar com tractava d'altres, i me'n vaig adonar que no només no pots fer-ho, sinó que si no tens els coneixements necessaris, pots perdre tots els teus calés o tota la teva inversió. Jo vaig invertir 1 milió d'euros i els vaig perdre.
1: El vas perdre?
4: Vaig perdre. Llavors vaig dir, ostres, això és...
1: Quin drama, no? Perdona.
4: Bueno, va ser un cop important, clar. I això ho explico no per dir, vaig invertir 1 milió d'euros o els tenia i tal, però ho explico perquè és una manera que la gent prengui consciència de que és una gran oportunitat, però que s'ha d'invertir de forma conscient i de forma responsable. I això em va portar a aprendre dels millors a nivell internacional. Durant una època vaig estar viatjant per tot el món per aprendre, i vaig decidir, amb un equip de professionals del món de la inversió, vaig decidir muntar aquesta acadèmia. Que el que fem és, bàsicament, ensenyar a les persones que volen aprofitar aquesta oportunitat, primer, que puguin identificar si és per ells o no, i segons, que si tenen la vocació d'aprofitar-la o aprofitar aquest mercat, que ho puguin fer de manera rentable, però sobretot responsable.
1: Digue'm alguna de les coses que ensenyeu a l'acadèmia, per si algun oient que està interessat en aquest món del Bitcoin. A mi encara em costa, perquè com no el veus, quan les coses no les veus, entens, Àngel, que costa a vegades confiar-hi del tot, no?
4: Bueno, això passa també amb els diners. Cada cop tenim menys diners físics, no?
1: Sí.
4: I cada cop és més digital, no? Però és una oportunitat. Pensa que tota innovació moltes vegades té una part de reticència per part de la ciutadania, no? I Bitcoin no està exempt d'aquesta situació. Però el que té de dir és que no només Bitcoin, sinó la tecnologia que hi ha darrere i tot el que significa la blockchain i les finances descentralitzades, el que ens donen és una oportunitat de poder estar tots al mateix nivell, encara que tinguem molt o pocs diners. I això mai havia passat a la història, no? Normalment, els grans inversors tenen oportunitats

0: oportunitats molt més rentables que les persones que no, que tenen poder menys capital. I les finances descentralitzades a tots ens donen les mateixes oportunitats.
1: Avui parlant al Revolució 4.0 amb l'Àngel Pardo. És un gran expert en monedes virtuals, inversor i professor. Té la seva acadèmia MetaPro Academy. I jo et pregunto, és com l'or, que diuen que és un valor segur? I explica'm per què només hi ha 21 milions. Perquè és escàs, només hi pot haver 21 milions.
0: 21 milions. Això té un gran avantatge. Pensa que els diners, els bancs centrals, el que fan és imprimir diners, diners, diners. Això què provoca? Entre altres coses, una inflació, entre altres coses, és que els nostres estalvis cada cop tinguin menys valor o cada cop puguem comprar menys coses amb aquests estalvis. En canvi, Bitcoin és tot el contrari. Com només hi hauran en el futur, al 2140 només hi hauran 21 milions d'unitats, això fa que sigui escàs. L'or per què té valor? Perquè és un metall escàs, que no tens accés de forma fluida, no? Doncs el Bitcoin passa exactament el mateix, però amb l'avantatge que pots distribuir-ho a través d'internet, és un actiu digital i que té tots els avantatges d'un actiu escàs i no té les desavantatges que té l'or. L'or, tu pots tenir-ho a casa, però no segur. No te'l pots portar en el bolso perquè no segur. Ho has de tenir en un banc, hi ha d'haver un custodi. En canvi, Bitcoin ho pots tenir a casa, ho pots tenir en el mòbil, pot estar a internet i això et dona una seguretat i et dona la facilitat de poder-ho moure.
1: Segur que els oients pensen, molt bé, guardo estalvis en un format digital que ningú pot imprimir o treure, és correcte.
0: Correcte.
1: Faig pagaments sense demanar permís a cap intermediari.
0: Exacte.
1: Envio diners a qualsevol lloc del món.
0: 24 hores al dia, 365.
1: Clar, la gent diu, això és per la gent rica, això és per la gent que té molts diners.
0: No, precisament és per tothom. Precisament és per tothom, perquè la gent rica té accés a productes d'inversió que la gent que no té tants calés no en tenen. En canvi, gràcies a aquesta nova tecnologia, gràcies a les finances descentralitzades, tothom tenim les mateixes oportunitats. L'única diferència és que si tens coneixement per poder aprofitar aquesta oportunitat o no els tens.
1: Quina diferència ara entre invertir a borsa, per exemple, i començar a borsa, a fer-ho amb bitcoins?
0: Mira, no només bitcoin, hi ha aquest nou sistema financer, que són les finances descentralitzades, que el que ens permet bàsicament és eliminar l'intermediari. En el sistema financer, quin és l'intermediari? El banc.
1: Sí.
0: Què passa amb el banc? El banc et dona uns serveis i a canvi et cobra unes comissions. D'acord? I a més té uns interessos comercials, que moltes vegades el producte que intenta vendre no és el que tu necessites, sinó el que els interessa amb ells. Les finances descentralitzades, a l'eliminar aquest intermediari, tota la rentabilitat o tota la rendibilitat que tenen els sistemes financers tradicionals venen a nosaltres. Això què vol dir?
1: Però quina regulació té? Hi ha alguna regulació?
0: A la Unió Europea tenim la MiCA, que ja està regulant aquest nou sistema. Penseu que la innovació, o sigui, la regulació sempre va per darrere de la innovació. Tu això ho saps també per tot el tema de la innovació que suposa la intel·ligència artificial. Però hi ha una regulació i cada cop més aquesta regulació està fent que el diner institucional estigui invertint més, estigui apostant més per aquest nou sistema financer i això és una oportunitat per a tothom.
1: Com no puc perdre els diners, que tot va passar una vegada, si jo tinc diners a Bitcoin?
0: Jo vaig perdre perquè no tenia la mentalitat adequada i no tenia els coneixements per aprofitar aquesta oportunitat financera. Què succeeix? Nosaltres veiem a la nostra acadèmia quan la gent ve amb alguna experiència, normalment és una experiència negativa perquè els hi va passar probablement el mateix camí, no? Que van perdre els calés, perquè veuen que es pot guanyar molts diners, llavors la codícia moltes vegades fa que prenguis decisions que no són correctes. Però necessites desenvolupar una mentalitat adequada, necessites tenir sota control la part més emocional de les teves inversions, i aquest mercat és un mercat molt volàtil. Això que fa que la gent pensi que quan comença a pujar Bitcoin ha de comprar perquè si no es pot quedar fora, i quan comença a corregir, cada vegada es corregeix, pensen, vendré perquè després podré cobrar comprar més barat. Què passa? Que al final compres més, has venut barat i has comprat car, i això si et passa diverses vegades acabes perdent diners.
1: Per acabar, em diries, Àngel Pardo, a veure, per què algun oient, per què ha d'invertir en bitcoins?
0: Perquè és el futur. Perquè, primer, jo no sé si...
1: Per acabar, dos titulars.
0: Sí, dos titulars. Jo no sé si han d'invertir, però sí que han de conèixer aquesta oportunitat financera. I si la coneixen, podran decidir si és per ells o no.
1: Molt bé, doncs aquí queda. Hem donat informació, ara feia dies que el Revolució no parlàvem de bitcoins. Hem dit, no, que aquesta informació, que el més important és l'hora de prendre decisions, falta la informació, conèixer, reflexionar i decidir, no? I veurem cap on ens porten totes aquestes monedes digitals. Dius tu que és el futur, veurem cap on anem. Gràcies per venir al Revolució. Tornar.

Oients, acabem programa i acabem avui amb una frase del filòsof alemany Arthur Schopenhauer, que és aquesta: poques vegades pensem en el que tenim, sempre pensem en el que ens falta. Una bona reflexió per canviar la manera de veure les coses. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterno, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.